0: que gestiona línies regulars de viatgers.
1: Pel sindicat, el cas posa sobre la taula un model de transport de viatgers de baix cost que massa sovint acaben comprometent la seguretat, i afegeix que la competència agressiva en preus i la licitació d'adjudicacions a la baixa empenyen a les empreses a ajustar massa els seus marges.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Mercè Valero canta Cançó de la Mica Mica, acompanyada al piano per Daniel Blanc. La música és de Mercè Torrents.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Sigues l'autor de la teva felicitat amb Rafael Sant Andreu. Més d'un milió de lectors ja ho han aconseguit. Descobreix l'autor de No hi ha res tan terrible i l'art de no amargar-se la vida a la teva llibreria i comença a ser feliç. Publicat per Rosa dels Vents.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
4: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
5: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
6: Sardana, per Rosa Novell.
7: O noble sardana, amb tu els catalans alegren llur terra donant-se les mans. En l'amor que mostren a llur vell país no hi veureu cap feble ni un regiscadís. O noble sardana, en jor resplendent, o gaia cadena de la nostra gent, serena troballa d'un ritme sagrat, units com un símbol de fe i llibertat.
5: Memòria de Josep Carner.
8: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.
9: De perdre la veu a Xambala, a perdre...

0: FM.
1: Pare, vull que em portis al lloc més divertit del món on puc jugar tot el dia sense parar. Visitar els meus amics de Sésamo Aventura, pujar a la muntanya russa més alta d'Europa, a les atraccions més divertides, descobrir mons exòtics.
2: PortAventura, més del que imagines. Consulteu les condicions al 902 20 22 20 o a portaventura.com.
3: Sona bé.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: La nit.
1: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
2: Compartint emocions.
3: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
4: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
5: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
4: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, Embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Sabeu què fan un gripau, una guineu, una perdiu i un bou a l'hospital? Aquest poema que ara sentirem ens ho explica amb molt de detall. El sentim?
3: Soc la Noelia Pradell Ruiz. El poema que he escollit es diu Gripau, guineu, perdiu i bou a l'hospital. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè m'agraden els animals. El gripau té mal el trau, tot el dia està crau-crau.

0: el bou té mal al nou, tot el dia està cocou.
1: Moltíssimes gràcies, Noelia, per recitar aquesta poesia. I és ben veritat, com els animals, si alguna cosa ens fa mal, hem d'anar a que ens curin. Cuideu-vos molt, embaladits.

Escola Veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu supereconòmic.

0: Bona nit.
1: Pareu bé l'orella.
0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Sempre has estat el més formidable. Per això amb tu, dia a dia, t'has guanyat les simpaties. I t'he de confessar que a mi m'agraden els locutors, que són afables i són molt senyors, que l'audiència saben tractar i amatents en saben escoltar. I per coses com aquesta és que la ràdio, ai, la ràdio ens enamora. T'enamora tu, m'enamora a mi, els oients ens enamora. Tothom t'espera i per molts anys hi has brandat la senyera i el pensament sempre tindrem joiosament.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.

Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: El Mordoku, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no-ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Obareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasc, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil i les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, un Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.
4: És l'hora del pati.

0: vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors, 649 125 865 o al Josep, 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: Hola a tothom!
1: Com en diem del conjunt de gatets parits d'una sola vegada?
0: He sentit camada?
1: Mec! Per expressar aquest significat, en català tenim el mot ventrada. Va tenir 5 gatets d'una ventrada. En català, camada és sinònim de gambada, que vol dir una pasta llarga. És tan senzill com pensar que camada ve de cama i gambada ve de gamba. Sí, gamba també és sinònim de cama. Tenir una bona gamba vol dir tenir una bona cama. Mireu l'origen dels mots llestos. Els gatets neixen del ventre i no de les cames.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Notícies en xarxa.
1: La policia local de Palamós deixarà de fer hores extres en una decisió que el sindicat CESIF justifica pel col·lapse provocat pel deteriorament de les condicions laborals. Alerten d'una sobrecàrrega derivada, sobretot, per la falta d'efectius. Anem a Palamós, Maria Rovira.
2: Apunten que això els repercuteix en la feina i la salut, amb baixes mèdiques relacionades amb ansietat i estrès. Miquel Àngel García, delegat per l'Ajuntament de Palamós del CESIF, la central sindical independent i de funcionaris.
3: Hem decidit perquè ja n'hi ha prou, i més que res per salut, perquè ja no es pot sostenir això tant de temps a sostenint aquesta situació de fer hores extres i suplint la gran manca que hi ha de personal i lidiar amb el tema dels interins i no treballar en qualitat i amb l'estrès. Hem intentat arribar a acords, però no és pas possible.
2: Des de l'àrea de recursos humans, el regidor Pere Deulofeu apunta que es cobreixen totes les baixes de llarga durada.
4: No hi ha mancances d'agents que estan de baixa de llarga durada, en aquest cas, indiscutiblement. Si hi ha baixes de curta durada o indisposicions d'un o dos dies.
2: Des del sindicat CESIF alerten d'una manca estructural de personal des de fa anys a la policia local de Palamós i consideren que farien falta com a mínim una desena d'agents més per fer front a les necessitats actuals.
0: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: A sopar!
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.

0: zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van... La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins a les 2. Els enxampo a 4:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això els estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Maçanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots els pocs que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè

0: un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
1: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
2: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya, sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
1: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
2: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
1: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
2: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder, doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal, doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro, obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners, doncs, poder continuar fent la gestió.
1: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
2: Bueno, bàsicament, i ja s'havien jubilat.
3: Sí, vull
2: dir, necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs llavors la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir, doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això, i llavors nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
1: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats. I, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir a les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè passem la pedra i si talla una mica millor.
1: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
4: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
4: Sí, és a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha una.
4: Farem una altra,
3: i sí.
4: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
4: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no,
3: bueno,
4: reboten.
3: I fortes.
4: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar. I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
4: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
1: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
2: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb el bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell

0: el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran, vull dir, ensorraran els preus de compra i ells ho controlaran tot, tindran, com es diu, la pella pel mànec, i aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
1: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
2: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
3: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a Palasuro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cadàver i enganxa una mica. Bueno, sí que te'n oblides ràpid, però després t'ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent. Perquè el que deia abans en Miquel, explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupa la gent del poble i fa el suro del poble. És que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. I si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua, els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però... Bueno, potser és més difícil.
2: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un rèdit.
3: I que s'han de tractar bé els arbres. Perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
1: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar

De la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició i amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: La nit. Us imagineu la història que ens portem entre mans?

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió. Cal recordar que els gossos, que són encreuaments d'exemplars de raça potencialment perillosa, també són considerats d'aquest tipus i se'ls aplica la mateixa normativa. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers. Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal. Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus. Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona i està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

0: persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vilaseca.
2: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
3: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
4: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants. Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
7: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni el mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
8: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.

0: de ràdios i emissores de televisió hi ha a mils. De Radio Vilasacra, només Radio Vilasacra. Per què ens hem d'enganyar a aquestes alçades?
1: La municipal.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.

0: Camí dels Cavallers, amb Montse Quadreny.
1: Castell de Corbera.
0: Ens referim al castell de Corbera de Llobregat, al Baix Llobregat. El topònim de Corbera té arrels llatines. No és clar si prové de corbària amb o, que significa niu de corbs, o de corbària amb u, roca o muntanya corbada. Popularment sembla que l'opció que ha tingut més èxit és la que relaciona el topònim amb el significat de lloc de corbs. El trobem documentat des de l'any 1032 en el testament de Guillem de Mediona, que n'era el propietari i senyor, i que en va llegar dues terceres parts a la seva filla Quixol. Va desaparèixer quan el van destruir el 1714.
2: La llegenda.
3: Es diu que el senyor del castell de Corbera feu demolir la fortalesa de Grat i a les seves expenses. Els fets se situen al 1694, quan els miquelets francesos s'apoderaren del castell i tancaren el baró de Corbera amb alguns familiars. En pica el baró, ho era el Josep de Mora i els seus, foren alliberats, i això gràcies a una expedició militar. Don Josep, a ses costes, feu enderrocar la mansió perquè en altra ocasió no tornessin a fer-se fort els píquers, i mogut pel zel del servei de Majestat, demanar al virrei el consentiment previ per a tan garbosa acció. No resta objectar, doncs, a menys que vulguem ésser lligamosques per a refregar que feia anys que el castell ballava de capoll i que obtingués resultat la instància del baró en la qual manifestava el rei que el castell era dels més forts i costosos de Catalunya i que era cosa de 40.000 escuts el valor de dita fortalesa. Potser anem descobrint quina era la mare dels ous. De boca en boca s'ha dit que el cinquè dels Felips feu enderrocar tots els castells del Principat.
0: Actualment rep el nom de Castell de Corbera, el casal residencial que es va fer construir al segle XVI com a residència dels barons de Corbera. En destaquen els dos magnífics finestrals d'estil gòtic conopial, un estil d'arquitectura que va néixer al nord de França al segle XII i que es va desenvolupar durant els segles XIII, XIV i XV. I precisament un dels seus elements diferencials són els grans finestrals amb vitralls. Podeu consultar els webs weblandia.com/castells o corberadellobregat.net/història. També podeu consultar el llibre Llegendes de Castells Catalans de Pere Català i Roca, d'Arfel Dalmau Editor.

0: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
1: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
2: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Tu pots ser part del canvi.
2: Ràdio Vila Sacra. Oh!

0: Radio Villa Sacra.
1: Radio Villa Sacra.
2: Ai!
3: Ja.
2: Ja, ja.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp.
6: No, només una cosa, que heu parlat de l'Escolanet, aquest que hi ha la figura. Aviam, hi ha una composició coral que va escriure mossèn Cinto Verdaguer i un tal Antoni... com era? Antoni Nicolau. És preciosa i fa referència a que s'ha mort un escolar. Jo suposo que és el que es va inaugurar, serà anar al 1900. I l'enhorabona per tot, que no sabríem com aniria i ja ho sabem. Ha anat fabulós.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: Toni.
1: I parlant d'emocions.
2: 39.
3: Anem a temes a Disney.

0: continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
2: Sabies que...
3: Hi ha una gamba capaç de produir un soroll tan potent que pot arribar a aturdir els seus rivals. És la gamba pistola, un crustaci marí amb una de les armes més sorprenents del món animal. Una de les seves pinces és molt més gran que l'altra i funciona com una mena de pistola biològica. Quan tanca la pinça a una velocitat extraordinària, crea un raig d'aigua tan ràpid que es forma una bombolla de capitació. Aquesta bombolla col·lapsa gairebé immediatament i produeix una ona de xoc intensa. El més sorprenent és que la temperatura dins de la bombolla pot arribar a ser extremadament alta durant un instant. Però el tret no és només espectacular. El soroll produït pot superar els 200 decibels a poca distància, convertint aquestes gambetes en algun dels animals més sorollosos del planeta. La pinça també serveix per caçar. La gambeta pot utilitzar l'ona de xoc per deixar temporalment aturdit a un peix o una altra presa i després aprofita el moment per capturar-la. I encara hi ha una altra curiositat. En algunes zones, les colònies de gambetes pistola poden generar tant soroll que interfereixen amb sistemes de detecció submarina.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat!
4: Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Ara, més gran que mai.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
8: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
9: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
10: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
11: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrens. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a Llançà, i contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entra, entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadurs, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Ràdio Blasacra, res hi ha, si et lliga ja.

0: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972-590855.
1: Continguts en xarxa. La bona cuina.

0: Bé, estem ja dins d'aquests fogons i davantal, i en aquest cas els fogons de la ràdio van, però de quina manera, amb en Ventura Cantó. Molt bon dia, Ventura.
1: Molt bon dia.
0: Avui hem de fer un parell de plats d'aquells que puguem posar-los aquí al cap de setmana, si volem. Vinga, ens anem a saber aquest primer plat, Ventura.
1: Anem al primer plat, farem un plat molt senzill i molt nutritiu.
0: Molt bé.
1: Serem un tall de pa, o sigui, un tall de pa de quilo.
0: Sí.
1: Que després ja farem una torrada, farem una escalivada i amb anxoves.
0: Ah, molt bé. És un plat que, bueno, entra bé a qualsevol època.
1: És nutritiu i queda molt bé.
0: Molt bé. Com la fem, aquesta escalivada?
1: A veure, l'escalivada ja saps que hi fem la ceba, el pebrot vermell i la vergínia.
0: A mi la vergínia no m'agrada,
1: El que queda més bé és el pebrot vermell.
0: Pebrot vermell,
1: que,
0: sí.
1: Esclar, una escalivada sense pebrot vermell ja no és escalivada.
0: A on te la sols fer tu, l'escalivada? En el forn? El fas en
1: jo
0: el
1: fogó? Faig al forn.
0: Sí.
1: I si és aquest temps, ho faig al foc, a terra.
0: Ui, però això m'ha sembrut molt, no?
1: No, és igual. Ho fas també... l'emboliques amb així en paper de plata i el poses al... inclús el poses dins la cendra.
0: Sí.
1: I queda boníssim. Que es coneix molt... és millor per mi,
0: Ah, sí? Es nota molt.
1: Això és igual que una botifarra feta a la brasa o fet fregida, canvia un 100%.
0: Sí, això sí. Així, per exemple, si agafem aquests ingredients de l'escalivada, el pebrot, la vergínia...
1: Pebrot, vergínia, i
0: ceba.
1: Tot amb paper de plata,
0: sí.
1: Paper de plat, el poses allà dintre la brasa i queda...
0: Escolta'm, i no queda molt negre després de dintre, no?
1: No. Home, és pelada, però la pela, la renta és ben pelada i treus el pell i ja està.
0: És que jo, a mi m'ha passat moltes vegades que he fet el forn, al final se m'ha quedat negre i, bueno, tot allò és un enrenou.
1: Bueno, el forn ja has de posar oli, que també queda molt bé, però jo m'estic més així a la brasa, així aquest temps ja és millor.
0: Molt bé, doncs molt bé. I poses...
1: ceba...
0: pebrot vermell
1: i vergínia.
0: I vergínia. Val. I com ho fem tot això? Com ho posem? Sobre la torrada directament?
1: I després,
0: o com
1: ja, com està cuit, la poses així ja desfeta, o sigui, rentada, i treure-hi tota la pell.
0: Sí.
1: Després hi poses sobre la torrada, i vas posant tota l'escalivada, i després poses l'anxova per sobre.
0: Ah, molt bé.
1: Que ja és anxova d'aquesta feta... de tipus com aquesta que tota la vida es feia de Blanes,
0: sí.
1: Que és boníssima.
0: Bueno, això ho ha fet a casa.
1: Això ho ha fet a casa, que ara... que és per mi, jo en tinc, precisament, i em surt boníssim.
0: Sí? Com que la fas? Va, vinga, explica'm.
1: No, fa la meva dona.
0: Fa la teva dona.
1: Però fa amb salmorra.
0: En salmorra i...
1: salmorra i prou.
0: I aigua i prou?
1: Bueno, després s'ha fet l'anxova i ja fa aigua.
0: Ah, vale.
1: I només va posant l'anxova... neta, diguem-ne,
0: sí.
1: Que neta,
0: sí.
1: I, o sigui, tret el cap.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I
0: tret l'espina, així, no?
1: No, encara no, amb espina i tot. L'espina i tot després es fa com a renta, que l'has de posar amb aigua perquè pues, que no quedi massa forta de la sal.
0: Ah, val, és a dir, com, abans de menjar-les, com treu l'espina?
1: Ara,
0: ah, caramba,
1: treu l'espina i el deixes un rato amb aigua.
0: Ah, molt bé, deu quedar molt més gustós.
1: Esclar, no gaire aigua, perquè després ja perds aquella llosa de la salabró que té l'anxova, que és boníssima.
0: Boníssima, així, esclar. És que a vegades sí que hi ha gent, ja ho deu saber, Ventura, que treu tota l'espina, però esclar, amb l'espina deu quedar molt més concentrat, no?
1: Jo si t'has dit la veritat, jo l'anxova tota la vida havia, com estava a casa, a Sils, sempre l'havien comprat amb un peixater de Blanes.
0: Sí.
1: Una peixateria. Que fotem aquells llocs grossos així de vidre, boníssima.
0: Però la fèieu vosaltres, també, Ventura? La fèieu vosaltres, els anxoves?
1: No, feien ells.
0: Ah, feien ells, vale.
1: Que jo, tota la vida, que no vull pas dir que siguin bones.
0: Sí, sí, sí.
1: Però jo l'anxova a l'escala, esclar, s'ha modernitzat tant que l'anxova a l'escala te la menges amb... la fan amb pots de vidre,
0: sí,
1: ja no és l'anxova, anxova de tota la vida de pescador. No dic que sigui dolenta.
0: Bueno, a veure, però és que esclar, gustos, i tu has vist que és la que anava més bé. Aquesta és la famosa, que sempre s'anomena l'anxova de l'escala, no?
1: L'anxova de l'escala, perquè pas que l'anxova de l'escala s'ha comercialitzat tant. Ja té el nom.
0: Sí. De totes maneres, sí que s'ha de tenir en compte el temps que es fa, doncs, que se posa l'anxova.
1: Sí, quasi està en mig any,
0: Sí, però el temps de comprar-la per poder-los posar...
1: Que es cap allà al juny o així, al maig o juny, per així és el temps millor.
0: Val, perquè és clar, segons quin temps ho fas no deu ser tan bona, eh?
1: Sí, i després jo pel Nadal és com l'obro.
0: Ah, està bé.
1: Tinc un parell de pots o tres, uh-huh. I és boníssima.
0: I te dura això? Quan dura aproximadament?
1: Dura el que vulguis.
0: Sí.
1: Com està amb la sal, pot durar el que vulguis. Pot durar un any o dos anys, igual.
0: Ah, està bé. Caramba, tant? Quan dura?
1: El que passa que jo la gasto abans.
0: Però se la tens a mà, no? Molt bé. Doncs aquest és aquest primer plat que ens ofereix en Ventura, aquesta escalivada amb anxoves. I ara ens anem cap a aquest segon plat, Ventura.
1: Un plat farem unes allòs de pollastre. O sigui, unes... de pollastre que es compra aquesta que ja ve així desfet i allà.
0: Petxugues, has dit, o cuixos?
1: Sí, petxugues.
0: Petxugues, val.
1: Petxuga. Farem la petxuga de pollastre, i farem pa torrat, oli, uh-huh. Farina i ou. I després hi farem, per acompanyar, col de Brussel·les, pèsols i patates paia.
0: Doncs
1: patata tallada petita, feta així en paia,
0: uh-huh.
1: Per acompanyar.
0: Molt bé.
1: Farem les tires de pollastre, fem així en tires, arrebossades.
0: Vale.
1: Saps, amb farina, amb l'ou i amb el pa torrat.
0: Uh-huh. Però fes... les tires de quina mida? D'un dit o què?
1: Res, tires de mig pam.
0: Sí,
1: així,
0: sí, val molt bé.
1: Ben servides i allò, amb arrebossades, ben fregides, i després, a part, la col de Brussel·les saltejades, el pèsol saltejats i la patata paia,
0: uh-huh.
1: Per acompanyar.
0: A veure, per fer les cols de Brussel·les saltejades, com els fem?
1: La col de Brussel·les primer s'han de bullir una mica.
0: Una mica com...
1: No, res, una mica 10 minuts que bulleixin, escorregudes i després saltejades. S'hi posa una mica de sal,
0: uh-huh.
1: I ja està.
0: Molt bé.
1: Perquè tinguin gust, perquè per reclinar la col de Brussel·les és dolça.
0: Sí, jo no...
1: És insúpida.
0: Sí.
1: I clar, si no hi posa la sal, que tingui una mica de gust,
0: uh-huh.
1: I perd aquell aroma
0: que té
1: la col de Brussel·les. A més a més, la col de Brussel·les és que hi tires una mica de vinagre per treure una mica la... Aquell waf que tira de col.
0: Sí. Escolta'm, també fa servir una mica de vinagre per bullir la col normal i corrent?
1: Sí.
0: També, mira, està bé això.
1: A vegades, quan faig una mica de vinagre.
0: Un ratxet de vinagre...
1: En canvi, com la faig la col per l'escudella, no.
0: Val.
1: La faig tal com cal.
0: Uh-huh. Val,
1: que ja m'agrada aquell gust de la col amb la patata,
0: la pastanaga i els
1: cigrons.
0: Sí, sí.
1: M'agrada molt.
0: Vinga, els pèsols, què fem, també?
1: També.
0: Els bullim a part, tot això.
1: Els bullim a part... I després saltejats també una mica.
0: Molt bé.
1: Que també una mica de sal i saltejats. La patata fregida tallada fina, tipus paia.
0: Sí, però saps? Aquesta patata què fas tu? Hi poses bastant oli perquè
1: sí,
0: quedi...
1: Sí, amb l'oli i per
0: calent.
1: la patata ben tallada, ben fina,
0: uh-huh.
1: Que queda com una cerilla.
0: Sí.
1: I després fregida. I
0: molt,
1: ja
0: bé,
1: està.
0: Molt bé, molt bé.
1: Per acompanyar. Que també es pot fer amb patata normal.
0: Sí, esclar.
1: Si no vols posar-hi pèsols, posi xampinyons, posi el que vulguis.
0: Molt bé, doncs un àpat que pot ser bastant doncs interessant,
1: sí.
0: Però el fet de posar-hi aquesta pollastre feta així rebossat, que està molt bé això, i després...
1: Que també si vas a fer-ho així amb tirs de pollastre, pots fer-ho amb cuixes de pollastre,
0: sí.
1: També rebossades.
0: Ah. Però esclar, pues has de fer aquest tipus de cuixes de pollastre que són petitones, no?
1: Sí.
0: Perquè si no...
1: Passa després aquelles cuixes de pollastre, se'ls has de bullir una mica.
0: Ah!
1: Abullides
0: i... Què dius ara, abullides?
1: Sí, un pèl abullides perquè de fer-se arrebossades no quedin crues.
0: Ah, val. De la part de dins, esclar, potser quedarien crues.
1: Que després també hi ha un avantatge. Si bulls aquestes cuixes, el pots servir al caldo per fer una sopa.
0: Ah, també. Està bé, molt bé, molt bona aventura. Doncs vinga, anem a repetir doncs, aquest pollastre arrebossat i els ingredients.
1: Aquest pollastre arrebossat, diguéssim que fem a tires... el col de Brussel·la, pèsols, patata paia, el pa torrat, la farina i l'ou.
0: Molt bé, molt bé.
1: Per fer sofregit.
0: Molt bé, doncs aquí tenim avui aquests dos plats que ens ha portat en Ventura, que són realment dos plats fàcils de fer.
1: Sí, fàcils de fer.
0: Fàcils de fer, però que brutes bastantes coses, eh?
1: Sí, bueno.
0: Ventura, perquè això de la cuina sempre es passa que anem embotint, doncs... Vinga, utensilis,
1: bueno, Tu mires la cuina actualment, perquè nosaltres... Jo faig una cuina tipus Arguiñano,
0: sí.
1: Per dir que és senzilla,
0: uh-huh.
1: I de lo que hi ha,
0: uh-huh.
1: dels productes que tens. I ara, bueno, s'ha modernitzat tant amb els hotels, perquè tu veus un plat allà, un pet gros i ho fotre la gran d'allò que allà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: No dic que sigui un bon fidolent.
0: No, no, no, però bueno.
1: El meu fill, per regla, perquè jo, com estava al Punt Diari, tenia bastanta d'allòs per anar a Roca o per anar a Dià. I m'ho deia, vols anar-hi, pare? I deia, no. Per jo, en Roca, els germans poden fer el que siguin molt bons. Jo he menjat cada la seva mare una fonda normal i corrent i he menjat de cine.
0: Bueno, és perquè fan coses una mica més tradicionals, no?
1: Tradicionals a casa. A casa on els macarrons, l'arròs, espagueti, bueno, tot, un estofat, el que vulguis. I allò, jo la cuina tradicional, bueno, perquè jo tinc un de dos a casa de salses que fèiem com estava el Majàstic, ja no es fan ni res. Ara, a veure, qui paga una bullabesa? Ningú. Una sopa de peix, vale.
0: Sí.
1: Però una bullabesa...
0: Sí, ja no...
1: Era el meu domàs. Com abans van començar ja el pollastre al mar i terra,
0: sí,
1: el pollastre amb llagosta. Hombre, ja va ser... Ja va ser un canvi enorme.
0: Oi tant que sí. Molt bé, Ventura, doncs es quedem amb aquests dos plats, uns dos plats que els podem posar per qualsevol dia, i uns plats fàcils i saludables de fer.
1: I tant que sí.
0: Moltíssimes gràcies, Ventura. Molt doncs bé. Serà fins la propera setmana.
1: Fins la setmana que ve, si Déu vol.

0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
1: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.
2: Pessigolles.

0: Notícies en xarxa.
1: La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya ha reclamat a Salut recórrer la via de la formulació magistral per fabricar estradiol, el principi actiu del Lenceto, perquè fa mesos que no hi ha subministrament d'aquesta teràpia hormonal substitutòria. En aquest sentit, remarquen que si ja es fa per als casos de canvi de gènere, el departament diu també podria autoritzar-ho. Carme Rigall n'és la presidenta.
2: Per poder suplir això, què hem dit nosaltres? Hem dit, val, sí, pel canvi de gènere està aprovat que nosaltres puguem fer càpsules amb formulació magistral. El que demanem és que per una dona que tingui problemes greus de menopausa, doncs que també se li pugui fer la fórmula magistral.
1: Des de Salut insisteixen que s'està fent seguiment de la situació i que, d'acord amb l'Agència Espanyola de Medicaments, el desabastiment es podria resoldre en poc més d'un mes, però que en cas d'allargar-se els terminis podrien valorar la seva autorització.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.
3: Roses acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Quan circulis per la via pública, respecta els senyals de trànsit. Passejant o amb cotxe, siga cívic. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.
1: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Oi que quan tens confiança en algú li expliques tot? Doncs això és el que fem a Bonària. A partir d'ara, els productes Bonària trobaràs un codi QR que et permetrà saber-ne l'origen, la traçabilitat i l'elaboració. Per nosaltres és una qüestió de transparència. Per tu, de tranquil·litat i qualitat. Bonària, directe del camp.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Per suturar una ferida es necessiten fil quirúrgic, agulla, pinces, alcohol i per suturar una ferida en zona de guerra, a més, calen ideals. Independència, compromís, humanitat, no hi renunciïs. Els teus ideals també curen. Entra a idealesquecuren.com.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
2: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
3: Ara, propostes comercials. Sensacionals. Comercials sensacionals.
4: La publicitat de Ràdio Vilasacra és limitada. Disculpeu les molèsties si heu de fer cua, però qui està dins difícilment vol deixar lloc a un altre. Gràcies per esperar.
5: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
6: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
7: Més info a espaigironès.com.

0: i parlant d'emocions.
1: 50.
2: Exacte.
3: No sé si ho entens.
1: No es tracta de barrejar música de tots els estils.
3: Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música.

emociona't. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Primer va viure al món i després fora del món. Marcel Proust va néixer el 1871 a París, fill d'un metge catòlic i d'una alsaciana jueva. Ja a l'escola va decantar-se per la literatura. Després de fer el servei militar, va estudiar a la Sorbona i a l'Escola Lliure de Ciències Polítiques. Va treballar en una biblioteca, però després es va adonar que seria més feliç escrivint. El 1896 va escriure una col·lecció de relats titulada Els plaers i els dies, i després va treballar en la seva obra autobiogràfica Jean Santeuil, que es va publicar quan ell ja era mort.

0: Marcel Proust tenia al·lèrgia al pol·len i la primavera el matava. De petit va estar a punt de morir d'un atac d'asma. Va estar malalt tota la vida. Això no li va impedir continuar escrivint i fer una vida mundana durant la seva primera joventut. Sortir i relacionar-se als salons de la noblesa francesa, on va conèixer íntimament primer alguna dona i després uns quants homes. Com us dèiem, va viure al món i el va aprofitar a fons, fins a la mort de la seva mare. Era el 1905 i Proust, malalt i deprimit, es va tancar a casa en una habitació recoberta de suro a escriure el que havia de ser la seva gran obra mestra, A la recerca del temps perdut.
1: I de cop i volta el record m'ha aparegut. Aquest gust. Aquest gust era el del bocinet de Magdalena que el diumenge de matí a Combrai, quan anava a dir-li bon dia a la seva habitació, la tia Leonie m'ho faria després d'haver-lo sucat en la seva infusió de te o de tila.
0: Eren 100 novel·les, una darrere l'altra, que van constituir el projecte de Proust, el que l'hauria de mantenir tancat i treballant fins a la seva mort el 18 de novembre del 1922. La primera, pel cantó de Swann, va haver d'editar-la ell. La segona va guanyar el Goncourt. Les altres sortirien amb més o menys èxit i les tres últimes es publicarien pòstumament. Va treballar durant 15 anys en aquesta mena de catedral gòtica, segons la definia ell mateix. Una catedral laberíntica on va deduir que res no és més poderós que la força del costum i que el temps acaba retrobant-se amb un bocí de Magdalena. Va morir extenuat d'una bronquitis mal curada a l'habitació recoberta de suro. Feia temps que escrivia al llit.

0: Notícies en xarxa.
1: Dos decrets d'habitatge del govern espanyol que busquen frenar els desnonaments i prorrogar els contractes de lloguer. El Consell de Ministres els ha validat sense tenir encara els suports garantits del bloc de la investidura de Pedro Sánchez. El president espanyol ha tirat pel dret i ha dividit les mesures en dos textos per mirar de contentar els partits amb qui ha negociat, a qui insisteix a demanar responsabilitat a la cambra baixa. Fem un repàs del contingut de les normes amb la Txell Garriga i l'Àlex Giral Robert.
2: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
3: Per regla general s'impedirà als fons voltor que puguin desallotjar llogaters, però encara s'ha de definir què és un fons voltor. Quan l'arrendador sigui un petit propietari o una petita empresa, el veto serà només en casos excepcionals.
2: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
3: Els contractes que acaben abans del 2029 podran prorrogar-se fins a 2 anys amb una pujada màxima del preu del 2% anual, sempre que, això sí, el llogater estigui al corrent de pagament.
2: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
3: També els que fins ara no tributaven aquest impost. Inicialment s'havia parlat de pujar-lo al 21%, però no ha estat així.
2: Bonificacions fiscals per a propietaris i llogaters.
3: Els arrendadors es podran desgravar l'IRPF del pis en lloguer si el preu que fan pagar queda per sota de l'índex de referència, i els arrendataris que cobren fins a 33.000 euros es podran desgravar de mitjana l'equivalent a una mensualitat del lloguer.
2: A més,
3: es prohibirà temporalment la compra especulativa de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis, tot i que encara no s'ha especificat qui les podrà demanar.
2: El segon decret, renovació automàtica i indefinida dels lloguers.
3: Sempre que el llogater ho vulgui i el propietari no disposi d'una causa justificada per evitar-ho, similar al règim dels anys 80. És una mesura que només té el suport dels socis de l'esquerra.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per a canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir, senzillament.

0: Ràdio Vila Sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Notícies en xarxa. I dels més de 23.000 rescats que els bombers han fet en els últims 15 anys, només s'han reclamat els costos en 17 casos. Es tracta d'imprudències flagrants o de rescats que s'han demanat sense que fossin necessaris. La suma de tots aquests expedients puja a prop de 72.000 euros, dels que només se n'han recuperat 11.000. Això és un 15%. Montse Poblet.
2: Des del 2011, quan els bombers van començar a cobrar alguns rescats, el cos ha fet més de 23.000 rescats en accidents de trànsit, incendis o incidents en activitats a l'aire lliure. Només 17 casos n'han facturat els costos. Cobren els rescats que generen per imprudències o els que es demanen sense que siguin necessaris. Dels 17 casos en què s'ha obert expedient, 4 són precisament per falses alarmes d'incendis en habitatges, un per rescatar un vehicle que travessava el Segre i pràcticament tota la resta per accidents de muntanya. Oriol Vilalta, cap dels grups d'actuacions especials dels bombers, subratlla el fet que, malgrat el que es pugui pensar, els rescats associats a imprudències o un mal ús del recurs públic són excepcionals.
3: Som una societat molt més responsable del que ens pensem. Nosaltres analitzem cada setmana tots els rescats que hi ha i no ens trobem imprudències, que la gent tendeix a pensar de dir ha sigut una imprudència, s'ha de pagar, etc. No? Pel que a nosaltres ens afecta, el que sí que podem dir, i les dades ho demostren, és que no hi ha un percentatge gens elevat de persones que fan un mal ús dels recursos públics i que a la vegada fan imprudències.
2: Entre els rescats facturats que no s'han cobrat, n'hi ha un de més de 6.000 euros d'un ciclista que circulava per una pista forestal en ple estat d'alarma per la Covid i que va guanyar el recurs contra l'expedient dels bombers. També hi ha dos casos de cartes de pagament retornades des de França i Portugal. L'últim rescat pel qual s'ha obert expedient per cobrar-ne el cost es va fer al Moixeró. Malgrat que la previsió meteorològica era molt adversa al mes de març, els dos excursionistes només portaven roba lleugera i van pujar a 2.000 metres i es van perdre. El rescat pel qual el reclamen 14.000 euros va mobilitzar 5 unitats dels GRAE i un helicòpter amb 13 professionals. Aquest és un dels rescats que encara no s'ha fet.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: 012, la millor resposta.
3: Oh!
4: Què passa?
3: Doncs que demà tinc una presentació molt important i, com sempre, amb la informàtica no me'n surto.
2: Mai és tard per aprendre. Si teniu més de 18 anys, disposeu de 119 centres de formació d'adults arreu del territori que us permeten obtenir una titulació, posar-vos al dia o ampliar els coneixements. El coneixement no té límits d'edat i ens ajuda a progressar.
5: On vas? Que el dinar ja està llest.
3: Fins després.
2: Informeu-vos en el web queestudiar.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Diuen que només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci: la de la poesia, la de la música i la de l'amor.
7: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
8: Érem veïns, per dir-ho així. Vivíem més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
9: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, per ell era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà. Vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
8: Sí, geografia. Hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
9: Sí, sí, la recordo aquest dia.
8: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
9: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
8: Em vaig passar jo.
10: És l'hora del pati.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: I parlant d'emocions...
4: 86.
5: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Ganes de clàssics?
6: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall, a Ràdio Vila-sacra.
7: La revista Discover publica un article titulat 20 coses que no sabies sobre el somni. Un dels primers punts que expliquen és que està demostrat científicament que el famós sistema de comptar ovelles per a dormir no té cap mena d'efectivitat. Segons un estudi de la Universitat d'Oxford, aquesta activitat matemàtica, la de comptar les ovelles, és tan avorrida que és inevitable que altres problemes sorgeixin a la ment al mateix temps. Més coses sobre els somnis. Un estudi que s'ha fet durant 6 anys en 1 milió d'adults ha demostrat que qui dorm 6 o 7 hores al dia té una mortalitat inferior dels que dormen més de 8. El 1964, Randy Gardner, de 17 anys, va fer un rècord mundial aconseguint estar despert durant 264 hores i 12 minuts. Després d'això, va dormir durant 15 hores, que no és un rècord, però no està mal. La revista Discover, en aquest article, també diu que la idea que és perillós despertar un sonàmbul és un mite. A més, considerant les situacions en les que es poden arribar a veure's involucrats, com per exemple caminar adormits per les teulades, el que és perillós és no despertar-los. I un últim punt més. Aquest no el diu la revista Discover, el dic jo. Si us desperteu a les 4 del matí, com jo, quan arriba la nit, el mètode de les ovelles funciona. Funciona el de les ovelles i qualsevol altre mètode que us pugueu imaginar.
8: Ràdio Vila-sacra.

0: si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio.
1: Tens sensacions cada hora, cada minut, cada segon.
3: Oh, però qual és tu don?
2: La ràdio.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: super d'una banda i de l'adjectiu i adverbi super de l'altra. Super! Quan volem intensificar un mot positivament, es fa servir el prefix super, que s'escriu enganxat al mot sense accent i es converteix en una paraula derivada. Accentuarem seguint les regles d'accentuació generals. Per exemple, superfesta, superpoder, superbé, superfi, superbo. Fixeu-vos que els monosíl·labs fi i bo no s'accentuen. Quan s'ajunten al prefix super, la paraula passa a tenir tres síl·labes. I sí que s'accentua seguint les regles d'accentuació i la màgia de l'ortografia. També es pot fer servir l'adjectiu super amb accent que normalment va darrere del nom. Es pot dir va ser una superfesta o bé va ser una festa super. El pis té unes supervistes o el pis té unes vistes supers. Estem dient el mateix però tenen funcions sintàctiques diferents. I, evidentment, també funciona com a adverbi, quan depèn d'un verb. Amb les teves explicacions ens ho passem super. Espero que sí. I ara me'n vaig al super a comprar. Ep, tranquil·litat, que això és un fenomen diferent. És l'escurçament del nom supermercat.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Super! Da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum, da-da-dum.
2: Made in Europe.
3: Salut i humor.
4: No a la censura.cat.

0: sabies que...
1: Les formigues no tenen pulmons. El cos de les formigues està format per tres seccions principals: el cap, el cos i l'abdomen. El cos es troba cobert per un exoesquelet poderós, el qual protegeix els òrgans més delicats i uneix els seus potents músculs. A l'exoesquelet és on s'inicia la respiració. Sobre la seva superfície trobem unes vàlvules microscòpiques anomenades espiracles, les quals s'encarreguen de realitzar l'intercanvi de gasos d'oxigen per diòxid de carboni.

0: Potser t'ho han explicat, però ho has de viure. Gran Jonquera. Les millors ofertes i totes les marques que vols, juntes en un espai més ampli i renovat. Troba tot el que necessites. Moda, complements, supermercat, restauració, amb més de 3.000 places d'aparcament gratuït i pet friendly. Vine al Gran Jonquera. Vine al País del Shopping.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguida li va agradar. Un poema que ens farà venir gana.
3: Hola, sóc la Chloe García Pulido. El poema que he escollit es diu Fideus a la cassola i ho ha escrit Miquel Martí i Pol. He escollit aquest poema perquè va ser el primer. Fideus a la cassola. Ens el mengem fent tabola, els fideus a la cassola, llargs o curts, són divertits i bons per llepar-se els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
2: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció, conductors, perquè entra en vigor el nou Reglament General de Circulació. Els canvis normatius posen en el centre de la seguretat viària els usuaris vulnerables, ciclistes, motoristes, conductors de patinet i, com no, Sergi Bassoles, vianants.
2: Sí, major protecció pels usuaris més vulnerables de la via, però també noves obligacions. Per exemple, pels conductors de patinets. Pere Navarro, director de la DGT en declaracions a Ràdio Nacional.
3: A partir del 1 d'octubre, casco obligatorio, 15 anys, edat mínima per ir en patinete. I luz encendida per favorecer su visibilitat.
2: Atenció, conductors, perquè també hi haurà canvis a l'hora d'adelantar ciclistes.
3: Cuando tú veas un ciclista en la carretera, ¿qué has de hacer? Primero toca el freno. Comprueba que hay metro y medio y entonces adelanta.
2: Un altre dels canvis rellevants de l'actualització de la normativa de circulació afecta a la indumentària tant dels motoristes com també dels seus acompanyants.
3: Los guantes obligatorios en carretera, sí. Luego también es verdad que hemos prohibido las chanclas para ir en moto.
2: I en quant a la balissa B-16, des de la DGT insisteixen que el seu ús continuarà sent obligatori, desmentint així algunes fake news.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Estimat Xavier, jo crec que el teu secret d'èxit és que saps escoltar. Una proposta, per què no et dediques a donar classe de saber escoltar, que fa molta falta?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
7: Sí.

0: Tenia mans per treballar.
1: Mans per enviar missatges.
0: Mans per abraçar.
1: Mans per fer una cara de mans.
0: Mans per fer l'onada, per celebrar, per picar de mans.
2: Mans, fem mans i mànigues per la música i la cultura popular. Mans.
0: Mans en l'aire i de festa.
3: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
4: Ah, màquina!

Hola, sóc la veu de la teva microbiota i vinc a ensenyar-te a cuidar la teva salut intestinal. Com? Doncs menjant 30 aliments d'origen vegetal a la setmana que trobaràs a les botigues a Manlleu Origen. Ep. I si vols seguir el teu progrés, trobar consells, receptes i aconseguir recompenses, descarrega't l'app de Manlleu Origen i suma't al repte.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
5: Empúria Brava, quan passis per davant...
6: Mira, para,
5: para. Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
7: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana o un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb Llobregat?
5: Uau! Restaurant Bistró Montserrat, a tocar del supermercat Montserrat. Empúria Brava, atura't i a l'hora que vulguis.
8: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
9: Amb clau d'humor i situat a Catalunya, Xavier Sust recull tot un seguit de situacions i miniquies que poden ser útils, però també curioses i a la vegada impensables. Tots hem tingut a les mans guies de ciutats, però en aquest recull ens en presenta una de poc freqüent, una ruta per Santa Coloma de Gramenet.
10: Això és la curiositat, a priori. Les guies turístiques es fan de Montserrat, de la Costa Brava, del Romànic de Boí, es fan de llocs, doncs, guia turística de Santa... Però no, escolta, vull dir, a tot arreu, un bon restaurant, hi ha un edifici que té un determinat interès.
9: Seguint amb el turisme, proposa descobrir Londres, fent un recorregut per l'exili català.
10: Aquí va fer la conferència aquella seminal importantíssima el doctor Trueta, aquí va fer el concert d'acabada de la guerra al Pau Casals, aquí hi havia aquella al·legació que va obrir la Generalitat als F-30, etc.
9: Més enllà del que entenem com a turisme, entrem en les curiositats. Un diccionari del món del còmic, el trobarem a les pàgines centrals, inspirat en els antics TVOs de Bruguera. O què s'ha de fer per anar de públic a un programa de ràdio o de televisió?
10: Vull anar de públic a... Diu, no, aquest programa no, perquè aquest programa, doncs, això és enllaunat. La missa, per exemple, la missa dels diumenges de TV2. Vull anar de públic a la missa dels diumenges.
9: La síndrome d'Estocolm, o una suposada agressió postelectoral, té solució? L'autor troba la resposta a la Fira d'Herbes Remeieres de Vilanova de Sau.
10: Sí. Va fer una llista d'infusions, punyols, tisanes per curar les malalties de la vida moderna.
9: I com ho podem fer per canviar de religió?
10: Que ha de fer un senyor que es vulgui fer Hare Krishna.
11: Hare Krishna, Hare Krishna.
10: Si és obligatori rapar-se el cap o no, si t'obliguen a dur aquella túnica, quins estudis o quines obligacions et comportarà.
9: En Xavier Sust és economista i ja ha publicat altres llibres d'aquest estil. Secrets de Catalunya, l'edita Cusatània, i és el primer volum d'una col·lecció que continuarà amb curiositats d'altres indrets. Per cert, l'autor recomana llegir-lo en petites dosis. Un capítol abans d'anar a dormir.
12: Em fa la sensació que... i amb raó.

Dir cultura catalana a tota cultura que es faci a Catalunya és enterrar-nos en vida? Aquesta pregunta, polèmica i d'actualitat, és un dels eixos argumentals del llibre El preu de ser catalans, publicat per la periodista Patricia Gavancho a Meteora. El treball toca moltes tecles i totes ben contemporànies i força obertes al debat. La cultura és un material sensible i més si viu sempre en una mena de territori per on hi plana l'ombra de l'amenaça eterna. La clau està en primer lloc en saber si caurem i després, posats a investigar, en saber el motiu concret de la caiguda. Si caurem víctimes de l'apatia general, si ens enorrearà l'impuls de l'anglès globalitzador o si seran els nostres veïns castellanoparlants i castellanopensants el qui ens portaran a penjar el cartell de no hi ha entrades. Patricia Gavancho, una argentina que fa prou anys que viu a Catalunya per mirar-s'ho tot amb ulls coneixedors i ben crítics, exposa el problema però també aporta possibilitats de solució, receptes per evitar que això del català només s'estudiï als llibres d'història i no a tots. El preu de ser catalans, de Patricia Gavancho, editat per Meteora.

0: Via Sacra, compartint cultura.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Per fi a casa.
3: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
2: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada, i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem, i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.
9: I parlant d'emocions...
10: 49.
11: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
12: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
13: Ministrius de llars.
14: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
13: Ministrius de llars.
14: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.
5: I parlant d'emocions...
8: 78. Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
9: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos. Yes.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: Els caps de setmana passen coses bones.
3: Hola a tots i totes.

0: superades les 3.000 trucades. Desena part del recull dels millors moments.
1: Escolta'm.
2: Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Escolta'm.
2: Suposo que anirà passant aquesta veu. Us penseu que sóc una lloba o què? Jo us escoltava a la nit, el dia que jo anava amb cotxe. La gent deia, no, el perdo, jo no ho puc agafar. Jo me'n vaig curar i per l'altre sí, l'altre se sent. I m'ha agradat sempre, i em sento molt bé, i sento molt bé, tot plegat.
1: Escolta'm.
2: Ha sigut una cosa tan gran que no sé com explicar-t'ho, però jo no havia sentit mai a la meva vida aquesta, una ràdio tan fixa, que jo no havia sigut fan de res mai, ni cantants ni artistes que a mi m'agrada.
1: De veritat, eh?
2: Hi ha molts cantants que m'agraden, però no he sigut allò de dir, ai, que vull... No. I en canvi m'ha enganxat aquesta ràdio d'una manera impressionant. A més he conegut també el que diu tothom, molta gent. El millor de tot és que els he tingut molt de carinyo a totes i a tots. En pocs anys que l'he conegut uns 5 anys com algú de la meva família. Perdoneu, és que m'emociono.
4: I després aquest moviment que es va fer, ja no tan sols amb els dinars.
5: Camarero!
4: Ja no tan sols amb els dinars.
5: Camarero!
1: Escolta'm, vaig estar moltes nits al costat de la mare a l'hospital i des d'allà us sentia. I a mi m'heu fet molta companyia. Vull dir, a tota hora vaig amb la ràdio, sigui allà on sigui. És una cosa que tu tens molt teva, eh? I, bueno, la qüestió és tenir-vos a prop i sebre allà on pots trucar a la porta.
3: Molt bé.
1: Escolta'm.
3: Mira, jo, la meva gran il·lusió, quan va començar, des del primer dia, que la vaig posar, sempre l'he posada, m'agrada moltíssim, i recomano, si és que algú que ja pot estar a casa, que l'escolti.
4: Un racó, no?, les nostres vides, també.
2: És una cosa que a mi m'agrada, i a vegades la gent estem faltes d'abraçades, i això és molt important. I crec que això és molt bo, i la veritat que ets molt, molt bona persona, molt bé, cada dia millor, i bueno, i...
3: Està molt bé, de veritat, està molt ben buscat. Molt, però molt, eh? Vull dir, molt. Perquè aquí és a casa.
2: Sí, cuita. Que tens la màgia.
6: Oh!
4: Perquè em sembla que us vaig venir un parell de cops a veure-ho.
3: Val, molt, però molt, eh? Vull dir, molt. Perquè aquí és a casa. I l'escoltava cada dia, no me'n vaig faltar cap ni un. No, perdoneu-me, no fanfarronejo, però és que és una cosa que jo no m'hi havia trobat mai a veure. Jo sempre he sigut una persona que m'ha agradat conèixer tot tipus de gent i molta diversitat. Jo, com era jove, tenia la colla d'anar a teatre, tenia la colla d'anar a la discoteca, i només vull dir que m'ha portat molta amplitud i estic molt contenta. Que sigui el programa que sigui, seran els fruits que es colliran, s'hauran collit.
2: Sí, bueno.
1: Escolta'm, jo et dono les gràcies per continuar una feina que hi havia pendent. Jo crec que ho has fet molt bé i la prova està en que la gent ha respost. I és, bueno, una cosa curiosa.
2: Un petó molt fort. Adéu.
4: Una forta abraçada, bon estiu i fins la propera.
2: Una què? Què és això?

0: 3 de res con radio de la sacra.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Digues adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: Hey! Això és Ràdio Vila-sacra.
4: Què?
5: Que això és Ràdio Vila-sacra.
6: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?
6: Ha ha ha ha.

0: En les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Això és la caixa de sorpreses.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs, ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
4: Hola, sóc en Lluís. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, veo doneta, veo de ve fi, fins demà al matí.
3: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits. I fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Radiovilasacra.cat.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vilasacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.

Deien que era impossible, que mai arribaríem fins aquí, que era el deliri inacabable d'un somiador. Però només fa falta que ens diguin que una cosa és impossible perquè intentem fer-la realitat amb totes les nostres forces. Junts, amb esforç i perseverança, dia a dia, any rere any, encara que ens porti generacions senceres. I un bon dia aixeques la mirada i mentre et fixes en algun detall que juraries no haver vist mai abans, te n'adones. Estem fent realitat el somni de Gaudí. Vine a veure com ho fem possible. Sagrada Família.

0: Notícies en xarxa.
1: El 80% de les persones que viuen al carrer han patit alguna agressió o discriminació i d'aquestes el 25% han estat víctimes de porofòbia, és a dir, l'aversió als pobres, segons l'informe presentat per la Fundació Arrels. Més detalls, Marga Esparza.
2: Segons l'informe, la majoria són víctimes de robatoris, han patit insults i humiliacions i gairebé la meitat agressions físiques, però un de cada quatre han patit directament a porofòbia, com el José Luis Miralles.
3: Sí, me iba a dormir a Hospital del Mar, pero bueno, un día la guagua, quedaron 5 chicos y bueno, empezaron a insultarme que si eres un mendigo de mierda, que si y por qué, ¿no? Que simplemente ver la mirada de la gente, ¿no? Cómo te mira con desprecio, con asco, ¿no? Con repugnancia por el hecho de estar en la calle.
2: Una situació que pateixen per viure al carrer, com explica la directora d'Arrels, Bea Fernández.
4: Que tots aquests delictes i agressions produeixen perquè les persones estan vivint al carrer. Per tant, donar respostes a la situació de sensellarisme d'aquestes persones és també prevenir la porofòbia i la victimització.
2: Des d'Arrels també recorden que l'augment dels discursos d'odi també agreugen la situació d'aquestes persones.

Eh que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per...

0: les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a cau d'orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Dilluns a les 11 de la nit.
2: Encara no ets del Club Disfrutones? A Ànec Blau, a més d'estar sempre oberts, tenim un club ple d'avantatges per a tu. Sortejos, regals, serveis únics, experiències exclusives i descomptes de fins al 20% a les nostres botigues. Si ets molt de gaudir, descarrega't l'app del Club Disfrutones o inscriu-te gratis a anecblau.com. Ànec Blau, sempre oberts.

0: Són els xinesos els més intel·ligents, els més savis del món?
1: Jo crec que són els més savis del món, sí. Bé, donaria per 7 programes més com aquest el que ara jo voldria encetar, perquè hi ha una gran diferència entre la filosofia i la saviesa. El món occidental, per raons complexes, es va decantar cap a la filosofia, i el món oriental, doncs, es va decantar cap a la saviesa, que es practica també molt bé a la Índia. Quines són les dues vessants entre la diferència que podríem dir saviesa i filosofia? La filosofia procura arribar a la veritat, busca la veritat de les coses, i per arribar-hi pensa en un punt determinat. Allò és la veritat, és això, és allò. El savi això no li interessa el més mínim. Un savi et dirà que la veritat ell la troba quan fa les coses. Després de fer-les, sap si allò li serveix o no li serveix, i pot dir que allò és veritat o és mentida. Clar, davant d'aquestes dues maneres d'entendre la vida, ens tindríem que enfrontar amb tota una problemàtica, doncs, una manera d'entendre la societat i una manera d'entendre la manera de viure. Evidentment, hem dit abans que justament es tractava l'experiència i la saviesa, doncs, qualsevol cosa que comportés la manera de viure, no? Hi havia una notícia que té passat d'Àfrica, una notícia dels xinesos, sí, que la pots dir?
0: I tant, diu que Pequín envia al continent africà milers d'homes per construir infraestructures a canvi de que els governs els assegurin el petroli i els minerals que la seva economia necessita. Així es comença la notícia. També diu que l'Àfrica és un dels continents on hi ha més xinesos de tot el món. Els grans hotels de les capitals de Mali, per exemple, o del Congo, Sudan, Angola, fins i tot Nigèria, estan plens de grups de xinesos que porten entre els seus ésser o les seves pertenences particulars ordinadors ultrafins. Diu que el drac asiàtic pateix una fam crònica de recursos naturals que ha fet redescobrir l'Àfrica. També diu la notícia que el petroli el compra a Guinea Equatorial, a Sudan i Angola. La notícia continua dient que el govern angolès i fins i tot un banc xinès van firmar el mes de setembre passat un acord de finançament per valor de 2.000 milions de dòlars destinats a projectar infraestructures, uns diners que els destinaran a reconstruir el país que està destrossat després de 27 anys de guerres. La novetat, diu la notícia, que els xinesos no només donen diners, els xinesos aterren, per exemple, a Luanda, fan els estudis d'enginyeria necessaris i traslladen centenars i centenars de treballadors des de Pequín per construir el país en un temps rècord. Aquest modus operandi es repeteix a tota l'Àfrica subsahariana, és a dir, vull dir, o sigui,
1: s'estan fent els amos de l'Àfrica aplicant una manera d'actuar que és molt diferent a la nostra. O sigui, nosaltres vam expoliar, es pot dir la paraula, vam expoliar Àfrica amb el nostre colonialisme, però aplicant, doncs, el que nosaltres sempre hem portat com a estandard del bé, que és la nostra cultura. Els hi vam ensenyar a ser cristians, els hi vam ensenyar una llengua, la que nosaltres teníem, els hi vam ensenyar les nostres legislacions, els hi vam fer les nostres fronteres, i el galimaties que tot això ha portat, pues, non comen. Avui por a Àfrica. Els xinesos ho fan d'una altra manera. Mira, els expoliaran igualment, els deixaran sense ni un duro, però se n'aniran amb una cosa molt diferent que de la manera que ens han hagut d'anar nosaltres, amb la consciència tranquil·la. I, sí, se n'aniran amb la
0: consciència... En Xina,
1: Sí.
0: Bueno, avança la
1: llei. I llavors nosaltres aquí els hi fem les nostres crítiques. En aquesta mateixa notícia, el que l'està comentant, diu que estan exportant les seves males pràctiques als xinesos, i que no respecten cap dret. És que els drets els hem fet nosaltres, O sigui, les lleis les hem fetes nosaltres. Bueno, és que els xinos no tenen dret, és que els xinos no tenen lleis, és que els xinos no saben valorar el que està bé i el que està malament. Doncs els xinos ho saben fer-ho això, però molt millor que nosaltres, i ho fan d'una manera molt més pràctica que nosaltres. Mira, ells van inventar una cosa que se n'en diu el punt mig de les coses. O sigui que per nosaltres, entre una mesura de 100, el punt mig seria 50. I estar en aquest punt del 50, allò de no estirar més el braç que la màniga, que diguem, no? Doncs diries, carai, això seria el convenient, i fent això doncs ens trobaríem doncs equilibrats i estaríem contents o seríem feliços. Doncs això un xinès diu que res de res de res de res de res. O sigui, un xinès diu que si un dia sobre 100 pot fer 99, fa 99. El segon dia, doncs, fa 98 i dirà que això és molt òptim, farà 98. Però és que resulta que si el tercer dia ha de fer 2, fa 2. I si el quart dia fa 1, fa 1. Perquè considera que les coses estan canviant constantment i que res queda fixat. Per tant, ni serà sempre o estarà sempre guanyant, ni estarà sempre perdent. I que llavors, després de fer el que s'hagi de fer, trobarà el punt mig. No s'inclina ni cap a un costat ni cap a l'altre. I no treu, estant cap a un costat i cap a l'altre, no es pot privar de res. Diu que arriba, segons l'interessi, cap a un castó o cap a un altre, i que per ell la veritat i la raó no són una cosa fixa. Està disponible a qualsevol costat d'aquesta balança, i que per al savi xinès no hi ha res que sigui possible i no sigui possible. S'hagi de fer o no s'hagi de fer, que convingui o no convingui. Diu que quan una cosa s'ha de fer, es fa i prou. Lo important és tirar endavant. Tirar per aquest camí que abans us he explicat, que ells li diuen el Tao.
2: L'Empordà és el millor, és el...

se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La mostra del vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La quarantena edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, 4 tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Això és la caixa de sorpreses.

0: I parlant d'emocions.
1: 13. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo.

0: compartint emocions.
1: És clar.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Hola, avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vella que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit, entretingut.
0: En Joe, el protagonista del llibre, és un nen que li agrada molt explorar. Un dia explorant entre els camins, tot de sobte, es troba uns cavallets de fires. Per sorpresa seva, descobreix que dintre hi viu una senyora vella i misteriosa, la iaia Pet, amb qui comença a parlar i establir una relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
0: I ara us llegirem un fragment del llibre. Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare. Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell. El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat. Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa. Vaig creuar el carrer principal. Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare. Esclar que sí, va sospirar el Joe. Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry. Recordo aquest nom. Llavors vaig girar prop a la bústia i... Bufa! No puc trobar!
2: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant. Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe. No em sembla gaire interessant. El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe. Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
1: Esperem que us agradi igual o més que a nosaltres. Adeu!
3: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira, mira.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Hola, una extensa pertorbació se situa cap a l'Atlàntic i de forma indirecta a Catalunya ens deixa molts núvols i també una nova jornada amb precipitacions que afecten ja diversos punts, preferentment del litoral de Tarragona. Es tracta d'una situació poc definida, però amb suficient inestabilitat com per deixar aquesta jornada d'inestabilitat. I no només avui, també el que resta de setmana i principis de la setmana vinent, la situació encara no farà net. Però això sí, al llarg del matí de divendres la situació lentament ha d'anar millorant, però les pluges no marxaran, sembla, de les Terres de l'Ebre. Es mantindran al matí ruixats més dispersos, però encara es mantindran, com diem, cap a aquest sector de l'Ebre, i a la resta del país núvols, amb alguns ruixats cap al terç d'oest de Catalunya. A la tarda mantindrem una situació similar, molta nuvolositat, alguns ruixats més presents a les comarques del terç oest de Catalunya, localment amb tempestes cap al Pirineu i cap a l'extrem sud, i les temperatures al llarg d'aquest divendres podran ser una miqueta més baixes. A mitjà termini, com diem, no farà net, mantindrem dissabte, diumenge, dilluns, jornades amb molts núvols, alguns ruixats, localment intensos al cap de setmana i amb temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu Esclat.
0: Notícies en xarxa.
6: A Catalunya, el SEMA té 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Natia Adell.
7: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEMA a la Catalunya Central.
8: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
7: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
0: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
7: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
9: A Ràdio Vila-sacra reben suport de la xarxa de comunicació local, l'Agència Catalana de Notícies i de les persones que, diàriament, ens deixen missatges al contestador o al WhatsApp. Pots millorar-ho? Demostra-ho amb fets o deixa d'envejar el que no ets capaç de millorar. Vinga, que tu pots.

0: informació, música, entreteniment.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
2: Doncs molt bé, Albert, que el temps vola i la meva cosina amb un bren Coca-Cola.
3: Pues ja hem dit molt, no? O què et sembla?
2: No sé, tu si vols afegir alguna cosa...
3: No, pues que això...

0: Doncs parlem del temps i diuen que les estadístiques doncs les fa el temps. El temps, els estudis, uns que en saben del tema, que van allà amb un boli i una llibreta, el boli Vic, i una llibreta. Diuen que les estadístiques són el producte d'un estudi fet amb temps. Diuen que les estadístiques són un estudi fet en temps amb persones de diferents edats. Veus com la cosa té el seu xurriscusquim en tan conca? Digues, digues.
1: No, no, que estem sempre, doncs, articulant d'aquesta manera que nosaltres entenem l'edat, que entenem el temps, i poder pot ser interessant per tots els que ens estan escoltant, com a vegades ho dic, altres cultures o altres tradicions això ho contemplen d'una manera que no és distinta, però per ser feta o contemplada d'una forma diferent, doncs ens pot ajudar a entendre millor el que... Ja ho entenem, però... dit d'una altra manera, sempre dit d'una altra manera, sembla que s'entén millor. Mira, estic dient que la Índia, o sigui, l'hinduisme, té contemplada la vida d'una forma molt especial. Especial, més que especial, doncs, concretada, específica. Mira, hi ha tres etapes de la vida. O sigui, un hindú sap que té una primera etapa, que és l'etapa d'aprenentatge, el que un doncs, ha d'aprendre per poder doncs, desenvolupar la vida, no? I llavors una segona etapa, que és aquesta etapa del coratge, que es diu, o sigui, de posar a terme l'ho après, o sigui, aquesta cosa que la teva energia s'ha d'atrevir i enfrontar-te amb la societat, és l'etapa que tu, doncs, formaràs una família o formaràs un negoci i a partir d'aquí, doncs, tens ja el que seria un estatus dintre de la teva societat. I una tercera etapa, mira que això sí que és interessant, que és la de retirar-se, però no la de retirar-se com nosaltres per anar d'excursió amb l'interso, no, sinó la de retirar-se espiritualment. O sigui que hasta amb la dona es retiren en llocs on ja no hi ha cap activitat de tipus social, ja les han fetes, han donat pas a que unes altres generacions les continuïn, i ells es preparen per la mort, es preparen per assumir el que és el final de la vida, però d'una manera molt, molt plàcida, o sigui, entenent la vida, però sense les preocupacions de la vida, i esperant doncs, que arribi aquest moment on doncs, inclús donen peu a comunicar-se amb la gent, i per cert que quan un arriba en aquesta etapa té un gran prestigi dintre de la societat hindú, O sigui, contràriament als nostres vells, o les nostres edats, ja el que es diria la tercera edat, que estan actualment totalment desprestigiades. No donem temps al programa, però tinguen aquí uns informes que parla d'aquest problema del desprestigi de el que representa avui la tercera edat. Doncs en aquesta societat, la Índia, és el contrari.
0: A veure, un informe d'aquest, sisplau, llegeix-me algun.
1: A veure si ho tinguen aquí en algun lloc, no? O sigui que la tercera edat avui, doncs sembla ser que és una persona dedicada doncs, a distreure's, que ja no serveix per res, i com que no serveix per res s'ha de distreure, anar d'excursió, anar a ballar, anar cap aquí, cap allà, doncs per què? Doncs aquesta distracció que el porti al final despedir-se d'aquest món de la manera doncs més ignorant, per dir-ho, no? I això està portant, diu aquest informe de la Caixa, de que el problema és de que, esclar, aquesta jubilació cada vegada és més àmplia, o sigui, s'estan jubilant gent o prejubilant en els 50 anys, i quan les expectatives de vida doncs, són pràcticament fins als 80 i pico d'anys, diu que són de les més altes del món aquí a Catalunya, junt amb Hong Kong i el Japó. I què fa això? Doncs que s'ha de retrobar sentit en la vida, o sigui, aquell sentit que un feia les coses perquè tenien una utilitat, perquè eren necessàries, doncs no sigui aquesta cosa de dir t'ho regalem i distreu-te i ja no serveixes, molt mal dit, però és que és veritat, o sigui, sembla que no serveixis per res.

0: No, senyor, o sigui, encara estem vivint, encara tenim facultats. I quina és una de les grans facultats que tenim? Doncs la nostra experiència, el que la vida ens ha ensenyat, el que a tantes cultures, i fins fa molt poc, doncs dintre de la nostra cultura, era el prestigi de l'home gran, era el anar-li a consultar. Avui es consulta amb un trist aparell que se'n diu internet, lamentable aparell. O sigui, aquesta experiència humana...
1: A veure, perdona.
0: Sí, que ho fas, que ho fas.
1: Però des del teu punt de vista, lamentable.
0: Lamentable.
1: Des del meu punt de vista, si s'utilitza tal com s'ha d'utilitzar, és molt profitós internet. Ara mateix, tu has parlat d'estatus.
0: Mm-hmm.
1: Què és l'estatus?
0: Bueno, serà l'estatus, doncs, el que tu defineixes com a manera, o sigui, allà on t'has arribat per viure, no? O sigui, el nivell de vida que tu pots tindre, no?
1: Fixa't que en el diccionari de la llengua catalana, estatus està definit com posició que ocupa un individu en un sistema social i que li confereix certs privilegis.
0: Bé, és una posició, efectivament. Doncs aquests privilegis a la gent gran se'ls hi està negant. Se'ls hi està negant. O sigui, abans era la consulta en l'avi, en el pare, de com es havia de fer una cosa. Bé, ho dic, no em vull estendre, ni molt menys, però això s'ho està prenent en sèrio, doncs, aquest departament de la Caixa, i sembla ser que en el futur es conscienciarà una altra vegada en la gent amb la part positiva i que d'aportació dintre de la societat, com són, doncs, activitats d'ajuda, d'activitats d'aprenentatge. Ja s'està fent, però diu curiosament que la gent de jubilada a Espanya que es vol dedicar a aprendre alguna cosa només ocupa un 1% d'aquesta gent. I bé, doncs tot això es anirà fomentant perquè una altra vegada, doncs, aquesta persona no solament se senti útil, sinó que la societat pugui ser beneficiada del que realment ella ha après.
1: Doncs jo abans us parlava d'estadístiques, unes estadístiques que tinc davant i que són de data 23 de maig. Crec que les hem de conèixer. Diu, uno de cada cuatro inmigrantes casados ha contraído un matrimonio con una persona de nacionalidad española. Uno de cada cuatro.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
2: Bé, molt.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona. Salut!
3: Però brindes amb aigua?
2: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut! Salut! Salut! Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.

0: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
1: Quan tot empeny a marxar del camp i abandonar la pagesia, hi ha adolescents que desafien tot pronòstic, s'estan formant per agafar el relleu dels seus avis, conscients de salvar un llegat, però també una cultura i una tradició. Testimonis que recull el llibre Arrels Rebels.
2: Jo des de ben petit he crescut vivint la passió i la tradició aquesta del Delta i he vist que és això que em vull dedicar.
3: En Sergi de Deltebre prové d'una família de rossaires de tota la vida. Ell és l'únic del seu institut que ho vol seguir. Va decidir dedicar el seu treball de recerca de batxillerat a recuperar varietats autòctones del Delta.
2: Vaig veure que seria un treball que me seria com agradable de fer, xalaria i podria disfrutar-lo i a part ne podria traure algun aprofitament, no només per a mi sinó pels altres. I va ser així com vaig decidir fer el treball nomenat Arrels al fang, que se centra en buscar un sistema de cultiu d'arròs ecològic que sigui sostenible i eficient.
3: En Sergi va acabar obtenint el curs passat la màxima qualificació amb distinció de mèrits per part de la Generalitat. Ara està estudiant enginyeria agro a Lleida per acabar agafant el relleu de l'avi als camps d'arròs i les muscleres. Igual que en Jan, a la Pera, al Baix Empordà, que està acabant els estudis per entomar la feina de l'avi al camp i a les granges. Agafar el relleu dels avis no sempre és fàcil.
4: Sempre qui treballa mai ens entendrem, però...
3: L'empenta i la fermesa per tirar endavant la troben a les arrels. L'Anna, de 18 anys, del sector de l'Horta al Vallès, agafa el relleu de l'avi, de 92.
5: El que és molt guai d'aquesta feina és que passem moltes hores junts. Jo amb l'avi em faig un far, perquè ara, quan comencem a plantar la mongeta del ganxet. Doncs el meu pare ja marxa sol a Barcelona i jo em quedo aquí amb el meu avi. Ara hem d'anar a regar, doncs va.
3: 10 adolescents de diferents comarques i sectors, exemples de relleu generacional a pagès, expliquen els seus somnis, neguits, inquietuds i projectes de futur, conscients que qui perd les arrels perd la identitat.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I supem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acudim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem. I deixem de ser.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Volem saber com et lleves.
7: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
8: Aquesta és la diferència.
9: Pues no me n'entero.
10: Torna-li a dir que no el té prou clar. Torna-hi.
7: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
8: Aquesta és la diferència.
10: Oh!
11: Ole!
10: Oh!
11: Ole! Oh!

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
2: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
4: Te has presentado socio en el casino y te han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: Bola Negra.
8: ¿Por qué te han echado la Bola Negra?
9: ¿Qué te han dicho?
10: Que soy homosexual.
11: Chico.
2: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
12: Tranquilo, ya está.
13: Soy Joe.
14: Yo Raisa.
13: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
14: Nunca había tenido una mejor amiga.
13: Yo tampoco. ¡Vamos!
2: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
1: Radio Vila Sacra, la del Empordà. I punt. Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre. En joc, només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc. Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
15: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

0: L'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.

0: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
1: Uau, déu-n'hi-do.

0: de Vilassacra. Joseps Productors, Els Calçots. Calçots, 626 26 93 18.
1: La calçotada, la calçotada, com vos agrada, suc el calçot, la calçotada.
2: Mare meva, quin somni.
3: Vols posar plaques solars? Parlem Energia. Som l'empresa líder en el sector. Confia en nosaltres. Experiència i coneixement per a tu a la província de Girona. Ens ocupem de tot. Tràmits i legalització inclosos. És el moment del canvi. Truca'ns al 872 20 54 00 o entra a parlemenergia.cat. Parlem Energia.

0: Qüestions lingüístiques.
1: Aquí ho tenim molt clar. Ràdio Vila-sacra.
2: És la memòria de la vida quotidiana de Catalunya.
3: El repte és mantenir l'interès en una societat saturada d'informació.
4: Ho tens prou clar o encara et costa?

0: nosaltres seguim.
1: Tenim el que d'altres no tenen.
2: Oi, jote.
3: Desitja tenir parella el dia del solter?
4: Parella? Jo ja tinc a Shein. Shein és moda, complements, joietes, maquillatge, decoració... Perfecte per a tothom.
5: Entra a Shein.com o descarrega't la seva app i troba els millors descomptes. Val la pena intentar-ho. Val la pena comprar-ho. Shein!
6: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra missió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
7: I parlant d'emocions,

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Hola, una extensa pertorbació se situa cap a l'Atlàntic i de forma indirecta a Catalunya ens deixa molts núvols i també una nova jornada amb precipitacions que afecten ja diversos punts, preferentment del litoral de Tarragona. Es tracta d'una situació poc definida, però amb suficient inestabilitat com per deixar aquesta jornada d'inestabilitat. I no només avui, també el que resta de setmana i principis de la setmana vinent, la situació encara no farà net. Però això sí, al llarg del matí de divendres la situació lentament ha d'anar millorant, però les pluges no marxaran, sembla, de les Terres de l'Ebre. Es mantindran al matí ruixats més dispersos, però encara es mantindran, com diem, cap a aquest sector de l'Ebre, i a la resta del país núvols, amb alguns ruixats cap al terç d'oest de Catalunya. A la tarda mantindrem una situació similar, molta nuvolositat, alguns ruixats més presents a les comarques del terç oest de Catalunya, localment amb tempestes cap al Pirineu i cap a l'extrem sud, i les temperatures al llarg d'aquest divendres podran ser una miqueta més baixes. A mitjà termini, com diem, no farà net, mantindrem dissabte, diumenge, dilluns, jornades amb molts núvols, alguns ruixats, localment intensos al cap de setmana i amb temperatures sense canvis importants.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Queixes reiterades pel mal estat del camí de salut que envolta el castell de Sant Ferran de Figueres. Els últims mesos, la vegetació ha crescut de tal manera que envaeix bona part de la ruta de 3 quilòmetres entorn la fortalesa. Molts caminants habituals denuncien la manca de manteniment i exigeixen preservar el que consideren és l'únic pulmó de la ciutat. L'antiga rectoria de l'Escala desapareix per aclarir l'entorn de l'església de Sant Pere. L'Ajuntament inicia aquesta setmana l'enderroc i preveu crear-hi un nou espai verd mantenint l'aparcament. La Jonquera té la taxa de graduació a l'ESO més baixa de Catalunya. Registra un 60,6% de graduats, mentre que Camprodon, Fornells de la Selva i Verges arriben al 100%.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
3: Sí.

0: Roses es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
1: Señora, ¿el señorito usa calzoncillos cortos o largo?
2: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

0: Vols deixar de pensar en quina hora poses una rentadora o un rentaplats? Il·lumina la teva factura de la llum amb plaques solars de Solideo i independitza't dels de sempre. Ho has de fer.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: Notícies en xarxa.
1: Atenció a aquesta dada, el 42% dels menors i joves que reben el suport educatiu de Càritas de Girona tenen dificultats de suport familiar. L'entitat destaca que conviure amb l'atur o la falta d'un habitatge digne condiciona el rendiment escolar. Joan Sisquella.
2: La responsable del programa d'Infància i Joves de Càritas Girona, Marta Piany, diu que les dificultats educatives no es poden separar de la realitat socioeconòmica de l'entorn. Per això l'entitat ha fet l'acompanyament a gairebé 800 famílies per aconseguir una millora emocional i material i, com a resultat, també una millora educativa.
3: Sobretot intensifiquem més aquest entorn familiar, que si no hi ha una intervenció directa aquí, el procés socioeducatiu dels nanos queda una mica com despenjat i cal intervenir aquí per poder fer un bon acompanyament i un bon acompanyament de les seves trajectòries socioeducatives.
2: Una altra prioritat de l'entitat és potenciar el suport als alumnes d'estudis postobligatoris, que ja són el 12% dels que tenen. Segons Càritas, el graduat escolar ha deixat de ser una garantia per trobar feina i ara cal acreditar formació més enllà de l'etapa obligatòria per poder tenir l'opció de trencar el cercle de la pobresa.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local. Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Aquesta setmana s'estrena La Bola Negra, la premiada pel·lícula dels Javis. També torna Brad Pitt compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.
2: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
1: La Bola Negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
3: T'han presentat socio en el casino i t'han echado Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué t'han echado la Bola Negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
10: Chico.
1: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
11: Tranquilo, ya está.
12: Soy Joe.
13: Yo, Raisa.
12: ¿Quieres que seamos mejores amigas?
13: Nunca había tenido una mejor amiga.
12: Yo tampoco. ¡Vamos!
1: La isla olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'illa oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
14: Ràdio Vilasagra, perquè és la més maca.

Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, bon dia. Soc en Marc Domínguez. Avui recomanaré un llibre que és La pelota Hapler. És un llibre per totes les edats escrit per Jordi Cervera, un autor excel·lent en l'escriptura de llibres. El llibre tracta d'un estiu que es pot convertir en un càstig per a l'Abril, que és la protagonista. Emma, la seva millor amiga, passarà les vacances amb ella i la seva família. Tot seria perfecte si l'Emma no s'hagués enamorat del seu germà Biel, el que l'Abril no suporta per egoista i mentider. Un desconegut personatge canviarà les seves vacances i la relació entre els dos germans. Després de triomfar en la vida, ensenyarà als nois que l'èxit no val res si es construeix amb trampes i allunyant-los d'aquells que farien al món un lloc feliç. Què pot passar en les seves vacances? S'ho passaran bé o malament? Llegiu-vos aquest llibre.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Que ara vine la morbosa!
2: Perdona, qui ets? Què fas?
3: Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
2: Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
3: No, però que això que és humà. Que si em provoques, doncs pico.
2: Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
4: Generalitat de Catalunya.
5: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
6: Això és la caixa de sorpreses.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions...
3: 4.
4: Em dic Gabriel Carricondo. Vaig a l'escola de Vinyonet Puigventós. M'agraden les músiques de pop o així de rock. M'agradaria Ràdio Vinyonet.
5: Em dic Paula Muñoz. El que m'agrada més de la ràdio és les entrevistes.
6: Em dic Judit Duran i el que més m'agrada de la ràdio és la música.
7: Em dic Sangra Benjumea i el que més m'agrada és la música.
8: Em dic Ivet de la Fuente i el que més m'agrada de la ràdio és la comèdia i la música.
9: Em dic José Gómez i el que més m'agrada de la ràdio són les notícies.
10: Soc la Paula Fuentes i el que més m'agrada de la ràdio és l'energia que em transmet als locutors.
11: Et veig molt rejuvenida.
12: Trio Ràdio Vila-sacra per alimentar el meu cervell.
13: No hi ha res amb més orgull que...

0: todo el orgullo.
1: Cada uno según su capacidad y todos contentos.
2: Un mitjà que des de ja fa 100 anys és un nexe directe amb la informació i l'entreteniment en qualsevol lloc i en qualsevol moment.
3: Jo treballo en una escola d'idiomes, però a dins de les oficines i em poso la ràdio perquè, a part d'entretenir-me, sento les notícies i així estic informada.
4: Soc més de música, perquè on treballo és un bar i bueno, el que tinc més posat és música, a part de les notícies.
5: Soc taxista i ho vaig escoltant la ràdio per anar-me informant del que passa a la ciutat, sobretot. I està una mica al dia.
6: I així tot el dia, la millor companyia.
7: Per mi la ràdio significa tot, perquè com que tinc la vista molt malament, llavors m'he acostumat amb la ràdio, jo sense la ràdio ara no sé el que faria, perquè m'encanta la ràdio. Però estic tot el dia, des que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. I a la nit encara me l'emporto, tinc una ràdio petitona, i l'estic escoltant fins que m'adormo. Bueno, no sé què faria sense la ràdio.
8: Yo me dedico a la limpieza del hogar y me pongo la radio por la mañana y la tengo todo el día puesta. Se me hace que el día sea más ameno.
9: Es una forma, doncs, de evadir-te más problemas.
10: De siempre, no sé, la radio ha hecho compañía, te dan las noticias, hay programas alegres también, variados, sí.
11: Per mi, a mi em fa companyia perquè jo estic sola.
12: Jo vinc sola. Pues clar, hi ha dies amb jo que no surto. Em fa companyia. Entre la ràdio i la gossa, pues així tinc una conversa. No, de vegades contesto la ràdio.
13: La soledad no deseada, sí, nos acompaña mucho. Recuerdos, nos hace olvidar muchas cosas, recordar-ho.
14: Crec que seguirà sent durant molts anys una companyia imbatible. És a dir, el fet que et permeti fer altres coses mentre estàs escoltant, això li dona un avantatge molt gran respecte d'altres mitjans.
1: La ràdio, el millor aliment pel cervell.
8: Yo para trabajar tengo una bata y me meto la ràdio en el bolsillo para poder llevarla siempre.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Ara farem un petit experiment.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Hola, bon dia. Aquesta setmana vosaltres mateixos heu donat la notícia de que els impostos pugen un 2, no sé quant per cent. Molt malament. Doncs pregunto, per què no es congela això igual que tot el de més? Si es congelen les coses, per què no congelar-ho tot? Perquè aquella persona jubilada o aquella persona que està aturada o aquella persona que no cobra el que cobrava, si li fan falta 100 euros cada mes, si no hi arriben, què faran? S'han de canviar les lleis. Si es canvien les lleis, tot això no passarà. Claríssim, eh? Bon dia.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat que mai s'ha creat.

0: Continguts en xarxa.
1: El temps.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
1: Bon dia. Situació que a les comarques de Girona ha d'estar una mica al marge del que passarà a la resta del país, sobretot quan més cap a Tarragona està plovent moltíssim, però normalment quan plou molt a les Terres de l'Ebre, com està sent el cas, a la demarcació de Girona plou ben poquet, per no dir gens. I això és el que passarà aquest divendres. De fet, a hores d'ara tenim alguns núvols perquè no són gaire destacables i fins i tot molt més trencats arran de mar o cap a l'Alt Empordà, per exemple, també a l'Alt Pirineu. Núvols prims, simplement. El que està fent és una mica de vent de gregal, vent de provençal. Deixa la mar força esvalotada, picada, a la Costa Brava. I al voltant del migdia, primeres hores de la tarda, sí que arribaran núvols una mica més gruixuts des del sud i fins i tot arribarà a ploure una mica cap a la selva o en alguns indrets del Ripollès, però no esperem que hi hagi grans tempestes. La temperatura, si fa no fa com la d'ahir, o un palet més baixa, per tant, un ambient no tan càlid. Pel que fa al cap de setmana, temps més regirat, sembla en vista el diumenge, amb l'arribada d'una mica més de gregal, però més humit, amb una mica més de pluja, sobretot a la costa. N'estem pendents a la xarxa.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també als canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Bon Preu Esclat.
6: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
7: Aquesta ferocitat amb què triem bàndol quan opina un famós és fascinant, alhora que instintiva, perquè si no t'hi has aturat a reflexionar, cosa que en els temps que corren és poc habitual, les postures decisives acostumen a ser dues. Si estàs a favor del que el famós diu, consideres la seva opinió necessària i aplaudeixes que utilitzi l'altaveu del reconeixement públic. Si no hi estàs a favor, en canvi, apareix aquell recurrent més val que es dediqui a lo seu. Estic convençut que la majoria ens reconeixem en totes dues postures i això diu molt de la nostra contradicció. No tenim clar si volem que els famosos opinin d'actualitat o si, més aviat, preferim que no ho facin. Mentre no ens decidim, res com Ràdio Vila-sacra, l'única a la comarca que sembla treballa de debò.
8: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
1: Truca!
8: Repetiràs.
1: I parlant d'emocions.
9: 15.
10: Que vagi fent xup-xup, xup-xup.
11: Doncs sí, sí, que vagi fent xup-xup. Que vagi fent xup-xup i anar fent ambient, tu. Molt bon dia, Guillem.
12: Molt bon dia, Xavi.
11: Què tal, com anem?
12: Bé, molt bé. Aviam, tenim una situació bastant divertida. Aviam, tinc la boca fet d'aigua. Entre els xurros, la xocolata, les mangueres aquestes. Bueno, tu, quin dematí m'esteu fent passar, hòsties. Amb els xuxos i tot l'hòstia.
11: Les mangueres?
12: No, no, els xuxos.
11: Ah.
12: Els xurros, les porres, escolta, que això és terrible començar el dematí així.
11: Puc fer una pregunta personal?
12: Sí.
11: Series infidel?
12: No.
11: Ah,
12: bueno. No he sigut mai.
11: Mai?
12: No, mai de la vida.
11: I per què creus que hi ha infidelitat entre les parelles?
12: Home, cada parella és un món diferent i potser pot tenir una parella que no s'entenguin i per força s'ha de ser infidel després, però la pregunta que t'entenguis és una mica difícil. I si no, plega, tanques i la porta i canvies i ja està.
11: I creus que hi ha parelles que viuen envoltades de la indiferència una a l'altra?
12: Sí, moltes. Ara n'hi ha menys. El divorci ho arregla.
11: Ah, el divorci, clar.
12: Sí, el divorci i les separacions, com que estan a la zona del dia, ho arreglen.
11: Mm-hmm. Doncs molt bé, tu vols ser miss?
12: Pues sí.
11: T'agradaria ser miss?
12: Sí, sí.
11: Miss, per exemple, què? Miss Garriguella o miss Empordà?
12: Miss Empordà, tant per tant.
11: Miss Empordà?
12: Sí.
11: Bueno. Pues molt bé, Guillem.
12: Per què, que hi ha alguna...
11: Sí, és que ara acaba d'entrar una noia que me'n sembla que porta un lletrero que diu jo vull ser miss.
12: Vol ser miss? Bueno, sí. Doncs mirem, ara... aviam què ens dirà aquesta noia.
11: A veure què diu, a veure què diu de... porta un lletrero, però gros, que posa jo vull ser miss.
12: Sí, una pregunta, anem per bon camí, no anem per bon camí?
11: A veure...
12: Ah.
11: És un encert.
12: Val, que passeu un bon dia i fins aquí 15 dies.
11: M'has dit que sí, no? Que bo,
12: tu, sí, sí, sí.
11: Que
12: sí.
11: Vols ser miss.
12: Sí, sí, sí, sí.
11: Bueno, bueno.
12: Au.
11: Una abraçada, Guillem.
12: Adéu-siau a tothom, bon dia.
11: Doncs molt bé, veig aquí aquesta noia que diu que vol ser miss, no sé.

0: què Ràdio Vila Sacra és el que és?
1: Un, dos, tres, raona un cop més.
2: Música seleccionada, al detall, per sensació auditiva i lineal, a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
3: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
2: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
3: A mi, per exemple, el que transmeti els sentiments que expressa.
2: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
3: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
2: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
3: Sí, sí, jo crec que és... transmet algo que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
4: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
5: Com et quedes?

0: 14. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
2: Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia, malgrat

0: el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions bàsiques i reflexos, com ara la respiració i la pressió sanguínia. El cervell és el centre de control del moviment, del somni, de la gana, de la set. Tot passa pel control del cervell. Les emocions, com l'alegria, la tristesa, l'amor o l'odi, també es controlen des del cervell. El cervell no sent dolor, malgrat ser el transmissor d'informació per excel·lència processant els estímuls nerviosos, no experimenta aquesta sensació.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Sabies que...
2: Les octaves musicals tenen una relació matemàtica fascinant amb l'univers? A l'antiguitat, el filòsof grec Pitàgores va descobrir que els sons agradables a l'oïda, com els que produeixen les cordes d'un instrument, estan relacionades amb proporcions numèriques simples. Per exemple, si una corda vibra a una freqüència doble de l'altra, relació 2-1 es genera una vuitena perfecta, com de do a do. Aquesta proporció harmònica no només és a la música, sinó que també apareix a la natura i al cosmos. Els astrònoms moderns han trobat que les òrbites dels planetes en sistemes estel·lars de vegades segueixen patrons ressonants similars a aquestes proporcions musicals. Per exemple, al sistema TRAPPIST-1, els planetes tenen períodes orbitals que formen relacions gairebé exactes, com de 3-2 o 4-3, creant una sinfonia còsmica. Pitàgores va anomenar això la música de les esferes, suggerint que l'univers sencer vibra en harmonia. Encara que no ho sentim, aquesta idea connecta art, ciència i matemàtiques d'una manera única. Així, cada cop que escoltes una melodia, estàs experimentant un ressò de les lleis que regeixen el cosmos.

0: Això és Ràdio Vila-sacra. Wow. Que no et confonguin.
1: Au.
2: Mira que bé.
3: Tens de tot a prop de casa.
4: Hi ha res millor que una cervesa artesana vora el mar? Vine a Palamós. Dissabte 17 d'octubre, 8a mostra de cervesa artesana Mar de Birres. D'11 del matí fins a mitjanit a l'estenedor de xarxes. Música en directe, food trucks, espai infantil i mostra de cervesa artesana davant del mar. Organitza les caòtiques. Col·labora Ajuntament de Palamós i Diputació de Girona.
5: Tu, quin bany tenen aquesta casa?
6: El mateix que tindrem nosaltres quan anem a buscar-lo al Rei de la Rajola.
7: Digues que sí, canvia el bany aquest any. Al Rei de la Rajola tens moltíssimes ofertes en mobles de bany, en plats de dutxa i en rajoles. Posa un bany del Rei de la Rajola, Medinyà, amb preus extraordinaris. També a Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
8: La xarxa.
9: No t'enganyis. No fa falta ser gran per ser ràpid. Per arribar a tots els racons. Per gaudir de la fibra més avançada. Per parlar des de l'Empordà amb tot el món. I per rebre el tracte que es mereix un client. Prisco Electrònica Network. Una petita empresa. Un gran servei.

0: vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé, aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Baix de saló, salsa, bachata i baix en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund. Més relaxat. Estàs flotant. Ja has arribat. Ja ets a dins.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà. I punt.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Bueno, bon dia, Xavi, guapos. Bueno, ui. Bueno, escolta'm. Mira, jo el que et volia dir és una cosa. De veritat, us desitjo que tingueu molta sort i que a través del ràdio, per gent que escolta, i sou uns nanos fantàstics de parlar, vull dir, entenem, i veig que ets una gran persona, i et dius Xavi, que jo també tinc un fill que es diu Xavi, que sou els més macos del món. I un petó, i que tingueu...
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs.

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Pista de pàdel Vilasacra.
2: Mitjançant l'aplicació Reserva Play permetrà fer reserves online de la pista de pàdel i també del futbol set.
1: Cal descarregar l'aplicació i sol·licitar alta d'usuari que caldrà ser validada per l'Ajuntament de Vilasacra.
3: Per a qualsevol informació teniu el telèfon 972 50 75 23.
1: Pista de pàdel Vilasacra.

0: Notícies en xarxa.
1: S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara. Es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté als 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera, l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atrauen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu, la Jonquera, Laia Claret.
2: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeració, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord, per això que ens expliquen.
3: Parce que c'est moins cher, c'est ça,
4: eh? Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi, j'habite à quoi, à 25 kilomètres?
2: El primer ens diu que baixa perquè és menys car, el segon viu a 25 quilòmetres d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu, venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però sí que és un degoteig de ciutadans que van baixant.
0: Notícies en xarxa.
5: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
6: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.

Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Continguts en xarxa.
4: Tota comunitat necessita un cor.
5: Un cor? Per què?
4: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
5: I reforçar la identitat?
4: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
5: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
6: Sona bé.
7: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.

0: Roses es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
1: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per embutxacar-se més de 4.000 euros duplicant nòmines. La processada reconeix els fets, evita un judici amb jurat popular i no haurà d'entrar a presó. La Fiscalia de Girona entra, entre les 10 de l'Estat, amb més càrrega de cooperació penal internacional. Va gestionant a 155 durant el 2025, l'1,3% del total estatal, entre els quals destaquen 74 ordres europees d'investigació i 48 comissions rogatòries. La detecció de rates al Cap de Roses ha obligat a prendre mesures. A l'estiu es van detectar rosegadors, però l'Institut Català de la Salut diu que la situació d'ara és de plena normalitat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
1: No, només una cosa, que heu parlat de l'Escolanet, aquest que hi ha la figura. Aviam, hi ha una composició coral que va escriure mossèn Cinto Verdaguer i un tal Antoni... com era? Antoni Nicolau. És preciosa. I fa referència a que s'ha mort un escolar. Jo suposo que és el que es va inaugurar a Serenal el 1900. I l'enhorabona per tot, que no sabríem com aniria i ja ho sabem. Ha anat fabulós.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
3: Truca!
2: Repetiràs. Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí. Eternament.
2: Ai.
5: L'opció dels que en saben.

0: Propostes en xarxa.
1: Sabíeu que a la Vall de Boí hi ha 8 esglésies i una ermita declarades Patrimoni Mundial per la UNESCO? Podeu aprofitar per descobrir l'Alta Ribagorça i, de passada, visitar el seu conjunt romànic. El que més destaca del conjunt romànic de la Vall de Boí és precisament el seu estil arquitectònic. Són construccions dels segles XI i XII que seguien el model del nord d'Itàlia, anomenat romànic llombard. Les seves característiques principals eren la funcionalitat, un acurat treball de la pedra, campaners de torre ben esvels i una decoració exterior a base d'arquets secs i bandes llombardes. Si aquests elements us sonen, és perquè probablement hagueu visitat o vist imatges de les esglésies de Sant Climent i Santa Maria de Taüll, Sant Joan de Boí, Santa Eulàlia d'Arill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa Maria de Cardet, l'Assumpció de Coll i l'ermita de Sant Quirc de Durro. El romànic de la Vall de Boí és excepcional precisament perquè en un espai reduït concentra totes aquestes esglésies d'un mateix estil. Construccions que s'han conservat al llarg dels segles gràcies a l'aïllament de la zona. Per això tenim la sort de poder-les visitar i transportar-nos així al passat a través del patrimoni que va molt més enllà de l'arquitectura. Durant tot l'any podeu gaudir de la màxima expressió del romànic català a la Vall de Boí. Trobareu tota la informació i possibles rutes als webs vallboí.cat i centreromànic.com.

0: Notícies en xarxa.
1: S'amplia la bonificació en el preu de la gasolina dels 5 cèntims per litre que tenia fins ara. Es passa un descompte de 20 cèntims. En el cas del gasoil, la rebaixa es manté als 20 cèntims que ja tenia. Tot plegat dins les mesures del govern espanyol per frenar l'impacte en els combustibles de la guerra a l'Orient Mitjà. En punts fronterers com la Jonquera a l'Alt Empordà, aquestes bonificacions atrauen conductors provinents de la Catalunya Nord per omplir el dipòsit més bé de preu. La Jonquera, Laia Claret.
2: És un degoteig de conductors que van baixant. No hi ha aglomeració, no hi ha cues, els sortidors no estan plens de la gasolinera on som, però sí que baixen els ciutadans de la Catalunya Nord, per això que ens expliquen.
3: Parce que c'est moins cher, c'est ça, ouais.
4: Ouais, ça fait gagner entre 40 et 50 centimes de litre par rapport à la France. Moi j'habite à quoi, 25 kilómetres.
2: El primer ens diu que baixa perquè és menys car, el segon viu a 25 quilòmetres d'aquí i explica que es pot arribar a estalviar fins a 40 o 50 cèntims al litre. També hem parlat amb algun camioner que ens diu que ja és habitual que ells parin aquí la Jonquera pel preu, venen per això. Com deia, no hi ha cues, no hi ha aglomeracions, però sí que és un degoteig de ciutadans que van baixant.
0: Notícies en xarxa.
1: Com bé saps, escolta Ràdio Vila-sacra, tant a internet, amb domini propi i llicència legal de la Generalitat de Catalunya, com el 107 de la freqüència modulada. Tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida de ràdio.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal el tema?
1: Bé, qui ets?
0: El Xavier de Ràdio Vilasacra.
1: Bon dia, i tant. Estic molt adormit, la veritat, avui. Què feu per aquí?
0: És el teu cumpleanys, no?
1: Sí.
0: Bueno, et truquem de part de tota la teva família, els fills.
1: Ostres!
0: Et volen felicitar. Ens han dit que t'agrada molt escoltar Ràdio Vilasacra. Per què t'agrada?
1: Fa riure. Bueno, no, fa riure.
0: Fa riure, no?
1: Sí.
0: Bueno, doncs que acabis de passar un bon dia.
1: Moltes gràcies i seguiu així, que sou collonuts.

0: animal?
1: Ah, sí.
2: Bueno.
3: ¿Y hay uva verde, no?
4: Ah, no? No hay uva verde?
3: Ah, sí, és veritat.
4: I per què surt un vi rosat d'un raïm lila?
3: És més com color, més sang, és més... És més.
5: Yo creo que es fenomenal que se dedica a la música. El mundo del vino... Sí, estoy es peor en la música. Pues con los vinos no tiene mucho futuro, la verdad.
3: El jugo gástrico, no, el jugo.
6: I parlant d'emocions...
7: 85. Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: sabies que...
1: Un producte de proximitat és aquell aliment procedent de la terra o de la ramaderia, resultat d'un procés d'elaboració o de transformació que arriba directament al consumidor mitjançant la intervenció d'una sola persona intermediària. Vaja, que si voleu productes de proximitat, guanyareu amb salut, amb vida i també amb alegria, perquè el producte de la terra sempre, com no, és millor.
2: Aquí, experiments radiofònics sensacionals.

0: Què dius?
1: Què, què?
0: I tens proves del que dius? Doncs directe al jutjat. No tens proves?
1: No.
0: Doncs a l'infern per ser mala gent.

0: ajudar?
1: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de dalt escoltés jazz en lloc de reggaeton.
0: No sé, és un canvi molt dràstic.
1: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
2: Busques inspiració? Farmàcia Vilasacra.
3: Serveis.
4: Atenció farmacèutica, control d'atenció, dermocosmètica, nutrició i dietètica. Salut bucodental, cuidado corporal, fórmules magistrals. Salut auditiva. Servei a empreses.
2: Horari de dilluns a divendres.
5: De 8 a 14 i de 16 a 20 hores i 30 minuts.
2: I dissabtes també.
5: De 8 hores i 30 minuts a 14.
6: Consulta les nostres promocions.
2: Servei de WhatsApp al 682-59-68-41. Farmàcia Vilasacra. Plaça de l'Església 7, Vilasacra.
7: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
8: L'Institut Català d'Investigació Química, l'ISIC, col·labora amb la indústria per millorar la qualitat de vida de les persones a través de la recerca de frontera. El centre és un referent internacional en química i en indústria i innovació. Transfereix tecnologies pròpies a les empreses relacionades amb la sostenibilitat, les energies renovables, la descarbonització, els nous materials i la salut, i crea un impacte positiu en la indústria i la societat. Descobreix-ne més al web isic.cat/industry.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via Madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.

0: Notícies en xarxa.
1: El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el de la Mari Carmen. I, a més, posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. L'Albert Prat.
2: El president s'ha compromès a intervenir en situacions límit per evitar que repeteixi a Catalunya un cas com el de Madrid.
3: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
2: D'entrada, el govern es guarda 25 milions d'euros per comprar-los, però ell ha ja admès que faran curt. I l'altra gran mesura és inèdita a tot l'Estat. Està pensada per persones de més de 40 anys que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis.
3: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
2: En funció de l'edat, la Generalitat pagarà la meitat de l'habitatge o més i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després podrà decidir ell o els seus fills si compra l'altra part a l'administració o la Generalitat es queda tot el pis. En qualsevol dels casos, sempre serà un habitatge protegit. Durant el debat, Illa també ha anunciat més préstecs pels joves que es volen comprar un habitatge per primera vegada.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
4: Que potser ens passem amb els experiments radiofònics. Doncs sí. Que fem massa joc de paraules, d'intencions, segurament humor negre moltes vegades, no ho neguem. Que juguem amb això i allò de manera un xic agosarada, tens raó. Però tot ho fem sense cap més desig de fer quelcom diferent i original. I amb cap altre motiu, ja que per fer el que fa tothom no cal fer gaire. No et sembla? Doncs això és Ràdio Vila-sacra, senzillament.
5: Tota la raó del món. El que fa tothom, ja ho fa tothom.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: I parlant d'emocions.
1: 93.
2: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio. Tanca els ulls.

Una curiositat fascinant sobre el transport públic és l'origen del metro, el primer sistema de transport massiu subterrani del món, inaugurat a Londres el 1863. Conegut com el Metropolitan Railway, aquest pioner connectava Paddington amb Farringdon, cobrint 6 quilòmetres. El més sorprenent és que els primers trens no eren elèctrics, sinó impulsats per locomotores a vapor, cosa que omplia els túnels de fum i vapor, un desafiament per als passatgers. Tot i les condicions, va transportar 38.000 persones en el seu primer dia, mostrant la demanda de la mobilitat urbana. La idea va sorgir per alleujar la congestió dels carrers londinencs, plens de carruatges. Charles Pearson, un advocat visionari, va impulsar el projecte, encara que va morir abans de veure'l completat. Els vagons, il·luminats per làmpades de gas, eren rudimentaris, però el sistema va marcar una fita. Aquest metro va inspirar sistemes similars a Nova York, París i altres ciutats, revolucionant el transport públic. Avui, el metro de Londres segueix sent una icona, amb 408 quilòmetres de vies i milions de passatgers diaris.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Consells de seguretat alimentària per a la gent gran. Manipuleu els aliments amb seguretat. La preparació i la cocció adequades dels aliments són importants per mantenir una bona salut, especialment en la gent gran. Amb l'edat, les defenses es poden debilitar. Per això és important extremar la higiene en la preparació dels menjars i així evitar malalties. Planifiqueu la compra. Trieu envasos adaptats al consum que heu de fer. Si això no és possible, fraccioneu l'aliment a casa i congeleu les porcions que no feu servir immediatament. Seguiu la regla de les dues hores. Guardeu els aliments frescos a la nevera abans de dues hores d'haver-los comprat. Un cop cuinats, no els deixeu fora de la nevera més de dues hores. Guardeu-los en recipients tapats o congeleu-los. Comproveu que la nevera refreda correctament, 5 graus centígrads o menys. Respecteu les dates de caducitat dels aliments, sobretot d'aquells que un cop oberts s'han de conservar a la nevera. Cuineu bé la carn i el pollastre sense que quedin parts crues. Qualleu bé les truites. Descongeleu els aliments dins la nevera o en el microones just abans de preparar-los. No els descongeleu a temperatura ambient. Rescalfeu bé el menjar. Un aliment és prou calent quan s'ha de deixar refredar per poder-lo menjar. Eviteu menjar carn, peix, marisc crus o salses amb ou cru. Preneu lactis, però eviteu els formatges frescos elaborats amb llet crua. Preneu fruita i hortalisses fresques i renteu-les amb un bon raig d'aigua de l'aixeta. Recordeu seguir les 4 normes per manipular els aliments amb seguretat. Netejar. Renteu-vos les mans abans i després de manipular aliments. Separar. Eviteu el contacte dels aliments crus amb els cuinats. Coure. Cuineu a una temperatura que arribi als 75 graus centígrads a l'interior de l'aliment. Refredar. No deixeu els aliments a temperatura ambient més de dues hores. 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
2: Informació, música, entreteniment.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: El Poble Nou de Figueres activa les 316 places d'àrea verda i estrena un aparcament de 25 places. El període de prova del nou sistema acabarà el 5 d'octubre i el pàrquing de Via Emporitana prioritzarà els residents, tot i que també hi podran estacionar els no residents. Llançà recupera la subhasta de peix a l'antiga i acosta la tradició marinera a les noves generacions. La recreació de la venda cantada ha tingut una gran acollida entre veïns i visitants en el marc de la Fira de la Gamba Blanca i la tradició marinera. Figueres canvia de dalt a baix la recollida de residus després de 25 anys. El desplegament comença el 5 d'octubre, incorporarà per primera vegada l'orgànica i anirà acompanyat d'un pla intensiu per netejar els espais dels antics contenidors.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

cada dia, cada hora, cada moment. Ens tens al teu costat i a prop teu. Amb tu allà on vulguis i nosaltres aquí on som. A la ràdio...

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
3: Ai. L'opció dels que en saben.
4: Treguis la camisa i segui. Molt bé. A veure, digui 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: No, 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: No, li he dit 33. 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.
4: 33.
5: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: Som creadors de contingut? Si tens ganes d'aventura, acompanya'ns en aquest viatge.
1: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
0: Avui, al consultori, la Pepeta de Calmingo ens demana per una expressió que s'enganxa com una paparra. En breu. En breus es diu massa a la ràdio, a les tertúlies. Com hem passat de dir en breu a dir en breus? És possible que sigui l'escurçament de en breus moments? I de la tendència que tenim a fer plurals per tots, allargant-nos fent... És una moda i queda molt guai. I no, no ens hem copiat el castellà, perquè en castellà no diuen en breves. L'expressió en breu està recollida al diccionari normatiu i es documenta històricament en una de les cròniques de Jaume I. Però sí que és cert que és una mica plaga, també. D'alternatives n'hi ha per donar i per a vendre. Tindrem la resposta en breus? Mec! Ben aviat, aviat, d'aquí una mica, d'aquí a ben res, ara mateix, d'aquí un moment, de seguida, abans de gaire, d'aquí poc, d'aquí no res. Au! Fins ara! Fins ara! Fins ara! Fins ara!
2: La vida sona bé. Escolta-la.

0: Què tal esteu d'alegria? Sí, bé? Cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Apanem-hi. Amb alegria. En ritme.
1: Hep, hap, dehere, dehere, dehere, hep, hep, ha. Tiquiti-con-con, patin-tin-can. Tiquiti-con-con, balan-nan-quin. Tiquiti-con.
0: Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català, que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu, i tu, i tu, i tu, i tu.
4: Do it!
5: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
6: Hola, bon dia. Soc la Júlia Badós de Turon. El llibre que us vull recomanar es diu La nenúfar i la matoll a Operació Llampec. L'autor es diu Santi Ananya i l'il·lustrador es diu Àlex Roca. El llibre va d'unes nenes germanes que són màgiques, que els hi toca cuidar la mascota de la classe, un hàmster, que es diu Llampec. L'han de cuidar tot el cap de setmana. Amb ell passen un munt d'aventures, com per exemple el dinosaure de la família es menja en Llampec i han de fer un munt de coses per ajudar a que en Llampec surti. Aquest llibre m'agrada molt pels dibuixos i per les lletres que ho expliquen. L'he triat perquè me l'he llegit i perquè em falta un llibre per tota la col·lecció. Tota la col·lecció és molt xula perquè explica les aventures de la família del Super 3. Gràcies per escoltar-me i per tot el temps que m'ha dedicat. Adeu!

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Cada vegada som més.

0: Hem de tendir a...
1: Conduir de manera eficient, arrencar el motor sense prémer l'accelerador o circular amb marxes llargues o amb baixes revolucions disminueix la contaminació acústica.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesem. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com a espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zule.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: homenatge.
1: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
2: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
3: Vinga, som-hi!
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: El més bo és veure tornat de veritat, eh? Perquè el de més, més val no parlar. No, de veritat, eh? Avui la gent no s'atreveix gaire a parlar, però us escolta moltíssima gent, eh? A mi m'agradaria sentir una mica Amics per Sempre, que lliga més amb tot el que sou.
6: Participa amb nosaltres. Ràdio.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: On et ve de gust que anem a dinar avui?
2: Sempre amb Ràdio Vila Sacra.
1: I això?
2: Cal saber triar en temps estranys.
3: Estàs a quatre síl·labes de trobar el millor talent per a la teva empresa. E-Talentum. A E-Talentum som experts en selecció de personal, professionals altament qualificats, càrrecs intermedis i directius. La nostra especialització és garantia per trobar la persona adequada per al teu equip. Troba la teva oficina de proximitat a la nostra web etalentum.com. E-Talentum. Next to people. Next to companies.

0: Notícies en xarxa.
1: En plan econòmic, males notícies per als que tenen una hipoteca o en volen signar una. L'Euríbor s'enfila al setembre per sobre del 3,2%, la taxa més alta en dos anys. Climent Sabater.
2: Un augment de l'Euríbor de més d'un punt respecte a l'any passat fins al 3,2%, que dispara la quota de les hipoteques que tinguin ara revisió. En cas que l'actualització sigui anual, l'encariment frega els 90 euros al mes de mitjana i supera els 1.000 euros l'any. Si la revisió és semestral, la quota pujarà 60 euros al mes i uns 700 en un any. I per què puja l'Euríbor? Segons l'analista de Helmy Cash, Miquel Riera, per l'augment dels tipus d'interès del Banc Central Europeu per frenar la inflació.
3: Si es preveu que el BCE pujarà tipus i, per tant, que els bancs es finançaran més car, doncs els bancs es presten diners a un interès superior entre ells en base a aquesta predicció i, per tant, l'Euríbor puja.
2: I la perspectiva dels analistes és dolenta. Si es manté l'encariment dels carburants que pressiona l'alça la inflació, els mercats avancen noves pujades dels tipus d'interès que poden posar l'Euríbor per sobre del 3,5% a finals d'any. I en aquest context també s'encareixen les hipoteques noves, ja siguin fixes o variables, perquè el diner és més car.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?

La vida és plena de sensacions. Ràdio Vilasacra les tria, selecciona i les posa totes dins una gran caixa màgica, perquè tothom pugui sentir una altra forma de viure.

0: música i cinema.
1: Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: EAE Business School patrocina aquest espai.
3: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
4: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
5: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
4: Vosotros se mete con mi hija. El cáncer será el menor de vuestros problemas.
3: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
5: Estan...
4: Ríndete, putita!
5: No!
4: ¡Venga, ríndete ya!
5: No.
6: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
7: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
3: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
5: Di algo. Di algo.
8: Eso no me lo esperaba.
3: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
9: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
10: Y salvar el mundo.

0: I parlant d'emocions...
1: 91.
2: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
3: Bé.
4: Ganes de clàssics?
5: Tota la seva hora, la selecció mesurada al detall a Ràdio Vila-sacra.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

Roses es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de

0: Els caps de setmana passen coses, coses bones.
1: Abonar-se a Saba és un win-win.
2: Un què?
1: Un win.
2: Un o dos?
1: Un win per tenir un abonament al teu pàrquing i un altre win per gaudir d'un 50% de descompte en les estades que facis en altres aparcaments de la xarxa Saba i Bamsa.
2: Apa, quin win!
1: Doble win, doble d'avantatges.
3: Abona-t'hi i consulta les condicions al pàrquing o a saba.es.
4: A la vida, cadascú segons els seus gustos i les seves capacitats mentals. I tothom content i el seu aire.

0: Notícies en xarxa.
1: Un combustible disparat de preu no dona treva i fa que l'IPC repunti 6 dècimes d'una sola tacada al setembre fins deixar la inflació en el 4,9%, nivell que preocupa els analistes com el director de Conjuntura Econòmica de Funcas, Raimon Torres.
2: Però la tendència no és bona, bàsicament perquè tot s'ha encarecit, el petroli, el gas, i finalment de manera indirecta també la factura de la luz.
1: Carburants i en menor mesura els paquets turístics han pressionat a l'alça els preus. També repunta la inflació subjacent, sense elements més volàtils com els aliments frescos o l'energia, puja dues dècimes fins al 3,1, la més alta des de març de 2024. Amb aquesta pujada, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa en el nivell més alt des de febrer de 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna va escalar fins al 6%.
3: A veure, tens idees? Vols fer quelcom per millorar la nostra emissora? Sí? De veritat? Doncs posa't en contacte amb nosaltres. I no cal que posis denúncies al Consell Audiovisual o...

Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes?
2: Benaurats els que sofreixen, benaurats els que perdonen, benaurats els que posen pau. Com que jo sóc dels que, inclús per càrrec, he sigut jutge de pau, doncs m'he vist molt implicat amb aquestes coses i les conec una mica de tots colors. Però penso que una cosa important és que la gent se sàpiga, sobretot, perdonar. A partir del perdó pot sortir l'amor, pot sortir tot el bé de Déu d'aquest món que encara hi ha. Això és com un pensament molt particular meu i que no respecto totes les creences i totes les maneres de pensar de tothom. Però bueno, jo en aquest cas explico. Encara que els anys comencen de pesar, el meu esperit té ganes de volar fins a la volta estelada, quan l'hora sigui arribada, per poder lloar el meu creador. I punt. O sigui que per avui us he dit una mica el que el cor m'ha dit i les... Vinga.

0: The fifth session is adjourned to be resumed at a later date.
1: Amb aquestes paraules, el president de la cimera per l'eliminació dels plàstics que s'ha fet a Ginebra sentenciava el fracàs d'aquesta trobada. 10 dies de negociacions amb les posicions molt enfrontades entre els països productors de petroli que eren partidaris d'actuar contra el problema de la contaminació per plàstics només a través del reciclatge i la resta de països i organitzacions que eren favorables a mesures més contundents d'eliminació de la producció. Les posicions s'han mantingut inamovibles. El president de la cimera ha optat per deixar obertes les negociacions més enllà de la cimera davant la impossibilitat d'arribar a un acord. És un fracàs que ha provocat gran decepció entre els països partidaris de reduir la producció de plàstics, entre els quals l'estat espanyol, i també entre les organitzacions ecologistes que havien participat a la cimera. D'aquesta manera s'expressava Luis Suárez, responsable de residus plàstics de World Wildlife Fund a Espanya.
2: Lamentamos desde WWF que una pequeña mayoría de países con intereses en la industria del petróleo, como Estados Unidos, como Irán, Rusia, Kuwait o Arabia Saudí, hayan bloqueado estas negociaciones y mantengan rehenes a la gran mayoría de países y a toda la sociedad, tanto a la ciencia como a la propia empresa, como a los expertos y a las ONGs, que realmente quieren un acuerdo ambicioso y vinculante.
1: Graham Forges, el cap de la delegació de Greenpeace, acusava directament alguns països de boicotejar qualsevol possibilitat d'entesa.
3: Saudi Arabia, Russia, the United States...
4: L'Aràbia Saudita, Rússia o els Estats Units simplement no han volgut negociar de bona fe en aquest espai, en aquestes últimes hores. I mentre continuïn mantenint la mateixa línia, com ho han fet des de París, i mostrin la seva manca de voluntat per negociar de debò, no podrem resoldre aquest problema. I el món no es pot permetre que ens frenin.
1: Les organitzacions també lamenten que la presidència de la cimera establís la necessitat del consens per aconseguir un acord i no només una majoria simple, ja que són molts més els països partidaris d'afrontar el problema des de l'origen i reduir, per tant, el plàstic des del moment de la producció.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Les platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina. 107
1: a la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
2: Els espinacs. Els espinacs són un vegetal de fulla verda popularment conegut gràcies a Popeye, un personatge de tires còmiques i dibuixos animats. Malgrat el públic va relacionar la força que obtenia Popeye al menjar espinacs pel seu contingut en ferro, nutricionalment no destaca molt en aquest mineral. En canvi, és molt interessant per aportar altres beneficis a l'organisme. L'espinac, espinàquia oleracea, és una planta herbàcia que, tot i trobar-la al mercat tot l'any, la collita més abundant és als mesos d'hivern. Ja ho diu la dita, raves i espinacs pel setembre sembrats. Tot i ser conreada des de fa més de 2 mil·lennis a Àsia, Espanya va ser introduïda pels àrabs. Més del 90% del seu pes és aigua i també conté fibra. Interessant per millorar el trànsit intestinal i regular els nivells de colesterol en sang. La vitamina més destacable és la A, essencial pel bon funcionament de la vista i el sistema immunològic, i el bon estat de les mucoses, la pell, els cabells i els ossos. També aporta vitamina C. De fet, un plat de 200 grams d'espinacs pot contenir aproximadament la mateixa quantitat que la d'una taronja. Ara bé, cal no coure'ls massa per no perdre aquesta vitamina en l'aigua. És ric en vitamines del grup B, com l'àcid fòlic, i en vitamina K, que regula la coagulació sanguínia. Aquells que preneu anticoagulants orals heu d'anar amb compte o ser assessorats per un dietista nutricionista titulat. Pel que fa als minerals, sí que és cert que conté ferro, però a més de no ser una de les hortalisses amb més quantitat, és ric en oxalats, que dificulten la seva absorció i poden provocar càlculs renals en aquelles persones que en són propenses. En canvi, sí, són interessants per a persones hipertenses pel seu baix aport de sodi i alt en potassi. No recomana el consum d'espinacs en nens menors d'un any per contenir nitrats i d'un a tres anys només com a guarnició. Es poden consumir els espinacs crus o cuits. En cru, cal rentar-los bé i tallar-los petits o usar la baby, que són les fulles recol·lectades abans, més tendres, sucoses i fresques. A mi m'agrada la mania d'espinacs amb pera, parmesà i vinagreta. Si els feu cuits, poden ser l'ingredient principal del plat o acompanyament d'arrossos, pastes, llegums o proteïna animal. La recepta estrella són els espinacs de la catalana amb panses i pinyons, però també poden ser el farcit de truites, mandonguilles, quiche o coques de recapte. Tant si us agraden frescos com saltejats al wok, al vapor, escaldats o amb crema, no oblideu de donar el toc verd amb els espinacs als vostres plats d'hivern.
3: On et ve de gust que anem a dinar avui?
4: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
3: I això?
4: Cal saber triar en temps estrells.
5: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món. Tram!

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a llançar. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: Saps qui són? Potser els has vist pel barri. D'esquena costa de reconèixer algú, clar. Segueixes sense saber qui són, oi? Només hi ha una manera de saber-ho. Coneixer-los només depèn de tu. Treu les etiquetes. Descobreix les persones.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Notícies en xarxa. El Ministeri de Sanitat es compromet que l'avortament farmacològic estigui disponible també als centres d'atenció primària de la sanitat pública. Anna Pujol.
1: Fins ara, l'avortament farmacològic només podia dur-se a terme als centres hospitalaris, però en breu també serà possible a la xarxa d'atenció primària. Ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, en un acte amb motiu del Dia Global per l'avortament legal, segur i accessible.
2: Detrás de estos cambios hay algo muy cotidiano. Ahorrarte desplazamiento, ahorrarte sufrimiento, ahorrarte inseguridad. Saber a quién llamas si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y que te acompaña. En definitiva, que cueste menos decidir con libertad, que haya menos barreras para esa decisión.
1: En paral·lel, el Ministeri d'Igualtat treballa en un nou reglament o decret per garantir que aquelles que vulguin interrompre el seu embaràs tinguin tota la informació per fer-ho.
3: Tot el que et cal saber. Ràdio Vila-sacra.

0: Atenció.
1: Atenció.
0: Atenció.
2: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
0: I amb la millor companyia.
3: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai en plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Plats de dutxa i mampares. Vine a Caligàs, carrer del Mar, número 10, polígon industrial Empordà Internacional, Vilamalla.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música. Avancem junts.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hace la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.
7: Ets monitor o monitora d'esplai o cap d'agrupament a escoltar? T'interessa l'educació en el lleure i el tercer sector? La revista Estris de la Fundació Pere Tarrés és el teu punt de trobada. Hi trobaràs articles, entrevistes, anàlisi, opinió, recursos i molt més. Visita estris.cat o segueix-nos a Instagram i Twitter @revistaestris. Revista Estris, més de 50 anys compartint l'aventura d'educar.
8: Ara toca calma.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra, feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.

0: Notícies en xarxa.
1: La collita d'olives a la denominació d'origen protegida Siurana serà bona, però es podria quedar lleugerament per sota dels 5 milions de litres d'oli de l'any passat. Situació molt diferent a l'Ebre, on els productors estan molt amoïnats per la sequera i la calor que faran que la collita sigui molt dolenta.
2: Després de recuperar les xifres de producció habitual l'any passat, enguany les oliveres de 7 comarques integrades a la DOP Siurana s'espera que tinguin un rendiment similar. El president del Consell Rector, Pere Albà, creu que encara és aviat per tenir clar què passarà, però avança que alguns molins ja obriran a mitjans d'octubre.
3: A tres setmanes o un mes, a collita és molt difícil. Jo crec que anirem a alguna per sota de l'any passat. Estarem obligats a mitjan d'octubre a obrir la setmana 14-15, sobretot la zona costera o la zona de Baixa Mar.
2: A les Terres de l'Ebre la situació és ben diferent. A la cíclica reducció de la collita s'hi afegeix la falta de pluges i la calor d'aquest llarg estiu. El vicepresident de la DOP, Baix Ebre Montsià, Lluís Cardona, creu que colliran la meitat dels prop de 20.000 quilos de l'any passat.
4: Enguany de per si pues, ja li tocava menys producció, però damunt se mos està greujant una mica pues, pel tema de la sequera, no? Fa molt de temps que no plou, portem uns mesos en unes temperatures altíssimes i la veritat això està afectant negativament. En principi pues, hi haurà una merma d'una collita d'un 50-60% referent a la campanya anterior, com a mínim.
2: Pel que fa als preus, la tendència del mercat és mantenir o incrementar sensiblement les xifres de l'última collita per l'increment constant de costos de producció, però al final seran els productors andalusos qui la marcaran. Tot fa pensar que els preus podrien estar entre els 40 i els 47 euros que s'ha pagat la garrafa de 5 litres fins ara.
0: Xarxa de comunicació local de Catalunya.
5: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis?
0: Ràdio Vila-sacra.
5: No? Doncs ara ja ho saps.

0: vocació de bomber o bombera? Aprofita la nova previsió de 300 places. A Òrbita Gironina et preparem per totes les proves per aconseguir-ho. Informa't en el 972-207-216 o a orbitagironina.cat. O vine a visitar les noves instal·lacions al carrer Bonestruc de Porta 20 de Girona. Si vols ser bomber o bombera, amb Òrbita Gironina tu pots!
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

0: I parlant d'emocions.
1: 45.
2: Torna a connectar amb la vida.

0: Ràdio Vila-sacra per estar bé.
1: Que bé que s'està quan s'està bé.
2: És fantàstic, tu.
3: Benvinguts a la ciutat de les sensacions.

apassionat. Contempla. Plora. Diverteix-te. Transporta't. Riu. Aprèn. Viu. Regala't cultura.

0: El Mordoco, un passatemps que fusiona el Sudoku i el Cluedo, està arrasant. L'edició en castellà encapçala la llista dels més venuts de no ficció amb més de 240.000 exemplars. En català, que s'acaba de publicar, també és top vendes. Ens explica la Valeria Ubareda.
1: Tant editors com lectors atribueixen l'èxit al fet que és un llibre addictiu, en què en cada pàgina s'investiga un crim fent servir l'enginy i la lògica dels sudokus, però sobretot perquè en temps d'hiperconnexió ajuda a desconnectar mentalment. És el que explica Glòria Gasch, editora de Columna, que el publica en català.
2: El mòbil, les pantalles són una font de distracció i sobretot és un grandíssim impediment per concentrar-se. Aleshores, quan tu agafes un llibre que té un component lúdic i aleshores el que fa és ajudar-te a concentrar i t'ordena la ment, això ens allibera.
1: I està d'acord Clara Jorquera, que va guanyar el torneig de Mordokus que es va fer a principis de mes a Barcelona.
3: Tots els jocs de lògica i de puzzle ens ajuden molt a les persones quan estem deprimides o necessitem un moment de no pensar tant. Doncs aquest tipus de jocs ens ajuden molt a poder tenir tota aquesta conversa del cap que no para en un segon lloc i poder posar una altra cosa en un primer lloc. I això és fantàstic. Ens va molt bé a la gent per la nostra salut mental.
1: I destaca que com un dels fets diferenciadors d'altres passatemps, el Mordoku requereix molta paciència.
3: El Mordoku a vegades suposa un repte d'haver de parar i assumir que no el pots acabar ara mateix i deixar-lo per més endavant o dedicar-hi més estona del que normalment estem acostumats amb aquest tipus de jocs. Perquè quan acabes un Sudoku trigues una estona però l'acabes prou ràpid. En canvi, en Mordoku t'hi pots estar tranquil·lament 15 minuts, mitja hora, si és necessari. Llavors, és més repte.
1: En català s'ha publicat un Mordoku amb 80 assassinats per resoldre i un segon volum que viatja en el temps per resoldre enigmes a l'edat mitjana o a l'antic Egipte. A nivell internacional, el Mordoku es ven en una trentena de països. Als Estats Units i al Regne Unit apareix també a les llistes dels més venuts.

0: Vols moure l'esquelet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: Informació, música, entreteniment.

qualitat del teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Confit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Confit, la teva zona de confort.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: A veure, entre nosaltres, tria el que vulguis amb llibertat, que nosaltres continuem aquí, al nostre ròtio i per suposat.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana l'altuar o cafeteria.
2: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
3: A l'espai el temps no passen hores. Passen somriures. Passen il·lusions. En emocions. Passa entre... i... oh! Perquè a l'espai el temps passen experiències. Espai Gironès, l'espai infinit.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Jordi Portell Jardiner. Més de 15 anys d'experiència en el disseny i manteniment integral del jardí. Poda, manteniment, sistemes de rec, manteniment de piscines, instal·lació de gespa artificial, il·luminació. Demana ja el teu pressupost sense compromís al 699 31 55 92 o per correu electrònic a jordiportelljardiner@gmail.com.

0: moltes veus es converteixen en una sola, es converteix en una experiència irrepetible. Més a prop teu, més lluny amb tu.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia, maco. Doncs molt, molt bé, eh? Hi ha molta gent que es pensa que perquè som independentistes i tot això no volem saber res d'Espanya. No ho accepto, perquè llavors això ja no és ser independentista, això ja és ser rabiós, no? No, no. A més és que el folclori espanyol és maquíssim. Vull dir, m'ha agradat molt, molt, de veritat. Escolta, el que és molt maca, que interpreta molt bé, és No lloris per mi, Argentina. És molt maca, la fa molt bé. Bé, ja està, me'n vaig, eh?
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: No estic mai feliç.
1: Ploro sense motiu.
0: No em puc concentrar.
1: No puc més.
0: Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar. Junts trobarem la causa i la millor solució.
1: Truca'ns al 699 29 23 53.
2: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
3: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.
4: Llibres de ciència.
5: Avui us proposem un llibre que ens recorda com d'important és protegir la natura.
6: La naturaleza de la naturaleza, del biòleg català Enric Sala, ens demostra com preservar la biodiversitat és fonamental per la nostra supervivència i també la de la resta d'espècies del planeta. Sala detalla en el llibre com tots els animals, des del microbi més petit fins als grans mamífers, tenen una funció en el teixit de la biosfera de la Terra i com formen part d'una complexa xarxa de dependència que fa que tots siguin necessaris, des d'un determinat tipus d'alga fins als humans. El llibre també planteja la necessitat emocional i fins i tot econòmica de protegir la natura i com les nostres accions amb el medi ambient i amb altres espècies determinaran el nostre futur.

0: Continguts en xarxa. La bona cuina.
1: El préssec és una de les frites més dolces, però menys calòriques. El seu contingut en sucres és baix, encara que pugui semblar el contrari. És ric en fibra i, per tant, millora el trànsit intestinal. En la seva composició mineral hi destaca el potassi. És una fruita molt rica en caròtens, element que en l'organisme es transforma en vitamina A, essencial per a la visió, la pell i les mucoses, el bon estat del cabell i el funcionament del sistema immunitari. A més, els caròtens són potents antioxidants.
2: I és que els productes catalans són salut.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me.

0: Els caps de setmana se'n passen coses, coses, coses bones.
1: En el 107 de la FM...

0: casa. Pots guanyar 3.000 euros.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.
2: La música, a les discoteques, llibres, a les llibreries, menjar, a la cuina, fantasmes als castells o cases encantades, llestos a les xarxes socials, cracs als esports, paranoies, als psiquiàtrics, medicaments a les farmàcies, gasolina a les gasolineres, savis a les universitats, mala sang a les presons, espectacles als escenaris, però sensacions, només a Ràdio Vila-sacra. Qui sap, bé ho sap.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: Sigues intel·ligent.
5: Fes volar la imaginació.
0: Sí. Eternament.
6: Ai.
0: L'opció dels que en saben.

0: I parlant d'emocions,
1: 68.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vilasacra, ja està.
4: Un viatge en el temps.

t'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals. Inscriu-t'hi a...

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora, no? Vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que pocs semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir l'Empordà en un decorat, com podem continuar vivint aquí. I sobretot, algú ho ha d'explicar. I penso que Ràdio Vila-sacra és la que millor ho ha entès. Perquè potser enmig de tant soroll, la informació local és un dels pocs antídots que encara ens queden. I, ben mirada, Ràdio Vila-sacra també és una forma d'esperança.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
4: Anem a pams.
5: Sentir-se bé, tot i la situació.
6: És qüestió d'actitud.
5: Ràdio Vila-sacra, i on notaràs.

0: El temps d'un dia em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja.
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: d'amor. 100% Empordà.
1: Trucar.
2: Hauré trucat. No, no.
1: Truqueu. No, ells truquen.
3: Trucaré.
4: Trucaran?
5: Hauran trucat?
6: Hauran trucat.
5: Vale, vale.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: La meva opinió d'avui és que ha arribat a un punt que no sé què opinar. Perquè tothom opina i tots són opinions diferents. Opinions de tota mena, extremistes, canviants, efímeres, enfonaments, sense... Opinen els experts. Opinen els que creuen que són experts. I opinen els que no són experts i ho saben. I per això, tots plegats, estem immersos en un gran mar de dubtes i opinions que ja fa temps que van a la deriva, sense rumb, canviant de direcció constantment, i això fa que estiguem molt cansats de tot. Obren portes i se'ns omple l'Empordà com mai. Ens sentim envaïts, i potser no ens agrada, però sincerament, ho entenc. Necessitem sortir, passejar, contemplar la natura i canviar d'aires, i és clar, els aires de l'Empordà són meravellosos. Llàstima que n'hi hagi que no sàpiguen ser respectuosos amb els altres, que se saltin totes les normes i que, a més, ho pengin a les xarxes. Per mi, tots aquests no cal que tornin. Perdoneu, que ha arribat un punt que no sé què opinar, però és la meva opinió.
1: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
3: Radio Vila Sacra. Radio Vila Sacra.
4: Radio Vila Sacra.
5: Radio Vila Sacra.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
9: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
10: Ràdio Vila-sacra. Ràdio
11: Vila-sacra.
12: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual enlloc.
13: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Instagram té eines per a famílies que fomenten un ús més segur i saludable de l'aplicació. Els comptes privats, per defecte, garanteixen que només els adolescents i els seus seguidors puguin veure les seves publicacions. Seleccionar un límit de temps diari a l'aplicació ajuda els adolescents a utilitzar-la de manera saludable. I si configureu junts la supervisió, coneixeràs millor a qui estan seguint. Informa't sobre aquestes i altres funcions a instagram.com/herramientasparafamilias.
1: Confirmat? M'han robat el mòbil.
2: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
1: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
2: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
1: Tens raó.
3: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

0: Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants, com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
1: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
3: A veure,

0: Can Tito de Cadaqués.
1: Carrer Vigilant número 8.
2: Especialitats de peix, carn i marisc.
0: Espai Gourmet.
3: Imprescindible reserva al 972259070.
0: Can Tito de Cadaqués.
4: Totes les bones sensacions del bon menjar.

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
2: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
3: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
4: La música en català de sempre. La d'ahir, la d'avui i la de demà.
3: A Ràdio Vila-sacra.
5: Les tardes dels dilluns.
6: I parlant d'emocions.
7: 38.
8: Tiki-biki!
9: Vale.

0: Notícies en xarxa.
1: Tot i que la llei ho permet des de fa anys, encara hi ha molt poques parelles que optin per inscriure els seus nadons amb el cognom de la mare per davant del cognom del pare. Segons dades a les quals ha tingut accés aquesta emissora, només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny. Laia Framis.
2: A Espanya, l'any 2017, el cognom patern va deixar de ser el preferent i des de llavors, quan s'inscriu un nadó al registre civil, cal especificar l'ordre dels cognoms. Tot i així, a hores d'ara, la gran majoria de parelles, 9 de cada 10, encara opten per mantenir primer el cognom del pare. De les 321.000 criatures que van néixer l'any passat a l'estat espanyol, només 21.000 es van inscriure amb el cognom de la mare en primer lloc, un 6,5% del total. I aquí cal tenir en compte que la xifra real és encara més baixa perquè aquestes dades del Ministeri de Justícia inclouen les mares monoparentals i les parelles lesbianes, dos casos en què, evidentment, sempre va per davant el cognom de les dones. La professora d'Antropologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bruna Álvarez, creu que encara cal fer molta pedagogia sobre aquesta qüestió.
3: Un dret que sigui garantitzat no vol dir que immediatament s'apliqui o se'n faci ús. És una mesura que està molt bé que s'hagi fet, però que no ha sigut una demanda social. Que penso que hi ha hagut una manca de pedagogia del perquè és important a nivell social poder alternar l'ordre dels cognoms. Aquesta idea de més igual, jo crec que té un pes bastant important.
2: I explicar per què creu que és important avançar cap a la igualtat també en aquest àmbit.
3: Deixaria de tenir preponderància la família paterna i es faria un reconeixement de la família materna des d'una perspectiva equitativa, no? De dir, aquí l'ordre dels cognoms no implica un reconeixement de l'ordre patriarcal o de la predominància de la família paterna.
2: Ara, a l'hora de decidir l'ordre dels cognoms, Álvarez creu que el pes de la tradició encara és molt important. De fet, assegura que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions i que a vegades suposa una revolució familiar.
3: Hi ha casos de parelles que han decidit posar el cognom de la mare primer i la família paterna s'ho ha pres molt malament. Llavors, a vegades, no és només una decisió de la parella, sinó el que implica i les explicacions que s'han de donar en relació a aquesta decisió.
2: I encara un altre argument que pesa en algunes famílies.
3: Una pregunta bastant interessant que a vegades sorgeix és com reconstruirem els arbres genealògics. Aquesta idea d'història, no?, de relació amb els avantpassats i sobretot, no?, els que vindran, si s'intercanvien els cognoms, com es sabrà quina família és quina?
2: Tot i que són molt poques les famílies que opten per posar abans el cognom de la mare, sí que els últims anys és cada vegada més habitual que algú es presenti o signi amb els dos cognoms per reivindicar i per visibilitzar també la seva família materna.

0: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
1: Ep!
2: Sí i no.
1: Cal explicar-ho.
0: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
3: És Ràdio Vila-sacra.
0: Comença a cuidar-te cada dia.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vilasacra, sempre perfecte.
2: Que t'has fet mal?
3: Sí, la molèstia al genoll, que no millora.
2: No te la juguis. El fisioterapeuta és el professional sanitari referent de l'exercici terapèutic.
4: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya. La salut en bones mans. Més informació a fisioterapeutes.cat.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé.
3: Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
4: Veïns i veïnes cafeteros i cafeteres, ara fem un cafè.

0: Notícies en xarxa.
1: A Catalunya, el SEM ha atès 156 casos al dia per intoxicacions. Parlem sobretot d'alcohol i drogues psicoactives. Són dades de gener a agost que mostren un increment del 8% respecte a fa un any. A la tardor s'hi afegeixen les intoxicacions per bolets. Les xifres s'han fet públiques a Berga durant una jornada amb més de 400 professionals del sector. Berga, Nati Adell.
2: La xifra es dispara a gairebé 38.000 casos atesos al país els primers 8 mesos de l'any. Jordi Calafell, cap territorial del SEM a la Catalunya Central.
3: El que estem veient molt a nivell del sistema d'emergències mèdiques és l'augment de consum, també en època estacional, de tot el que serien alcohol i aquestes drogues psicoactives que comentàvem.
2: A la tardor s'hi han d'afegir els bolets. L'any passat es van atendre unes 60 intoxicacions al dia per ingesta de bolets. David Esteve, coordinador de la base assistencial de Berga.
4: El que no coneix els bolets, però també hi ha el que els coneix molt, i aquí és on estic tirant pedres a sobre la taulada, el que els coneix, i a vegades ens podem confondre. I aquests errors a vegades són cars.
2: Els símptomes són dolor abdominal, vòmits i diarrea.
5: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu d'aquesta casa de la xarxa. Ara per ara, Ràdio Vila-sacra és pionera en la utilització i el servei de IA en la seva programació, on selecciona de forma molt mesurada el que s'ha d'oferir i com en cada moment. Tota una revolució tècnica per la ràdio del futur i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat.
6: Pot ser part del canvi. Informació, música, entreteniment.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp. Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
6: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
7: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra.
8: És maco, això, eh?
9: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
10: Sí. Seguim.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els

0: L'any passat va morir gairebé 5 milions de nens al món abans de fer els 5 anys. La xifra de morts inclou 2,3 milions de nadons acabats de néixer, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut i altres agències internacionals. Un 58% de la mortalitat infantil es concentra a l'Àfrica. Entre els nadons, la majoria de les morts s'atribueixen a complicacions en el part, sobretot quan són prematurs, i a infeccions. Més enllà del primer mes de vida, la malària és la principal causa de mort, amb un 17% dels casos. L'OMS assegura que la mortalitat infantil s'ha reduït notablement en els últims anys, però que cal invertir molt més en vacunació, en l'erradicació de la desnutrició i l'atenció qualificada als parts.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
2: A veure,

Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofilms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.

0: Continguts en xarxa. La bona fi.
1: I bé, tots nosaltres ja hem canviat l'aspecte dels estudis de la ràdio, ens hem posat en una cuina imaginària, tenim ja en Ventura Cantó aquí a punt. Molt bon dia, Ventura.
2: Molt bon dia i gràcies a que hi hem tornat.
1: Oh, i tant que sí, estem bé aquí dintre, eh?
2: Molt, molt.
1: Tu, avui què ens proposes?
2: Per... Avui hem fet aquestes galtes de porc, que es poden fer, bueno, rellenes,
1: sí?
2: Com ja ho vam fer una vegada, rellenes, o es poden fer normal. Normal també es poden fer sense sos, i pots tallar-la com si fos una vedella.
1: Sí, però trobo que a les galtes hi ha tanta carn a sobre, diem, sí, com a sota, eh?
2: Com a sota, sí, sí. I el maco de la galta és com si està ben feta, que queda l'os ben blanc,
1: sí,
2: queda l'os net,
1: sí, sí, sí,
2: que els gossos
1: sí, sí,
2: allò ni si ho mengen. Sí, pobrets. Sí.
1: Bueno, escolta'm, si volem desossar aquesta galta, que ara sí, ho comentàvem, doncs, per exemple, aquesta carn que queda a sota de la galta, què fem? L'enganxem amb la
2: galta
1: i
2: la
1: lliguem?
2: La tallen i queda l'os fora i queda oberta la galta al sota i al sobre.
1: Sí.
2: Ja fan els carnissers mateix, ja en saben, ja ho fan.
1: Ah, val.
2: Que per això es fan aquestes que es fan amb rellanes,
1: sí,
2: que es fan amb prunes i pinyons,
1: sí,
2: pansa de prunes i pinyons, tot barrejat, i es posa així, després tot embolicat, i es fa així, bueno, abans es feia amb un fil,
1: sí,
2: un fil com a feina, lligar unes pollastres, igual. Doncs ara es fan allò amb aquella malla.
1: Ah, va, sí.
2: Saps aquella malla que posen?
1: Sí. Escolta'm, però és que no entenc, això és dir, la pèl, deixant-hi l'os, i l'os queda dintre mateix?
2: No, l'os ja queda fora.
1: Ah, va,
2: sempre hi ha una cosa que s'enganxa i pots...
1: A dintre què hi posen? Pinyons, dius, què més?
2: Pinyons, panses i llavors, i prunes.
1: I prunes. I, bueno, i com ho fem per fer-ho, això?
2: Bueno, això es fa... Bueno, ara, de fet, ja ho veig jo aquest dia, que se'n poden comprar, que ja en venen de farcides. Hi ha carnissers, o aquestes carnissers...
1: Que ho fan ells,
2: que ho fan ells. Pots comprar d'aquestes fetes. I si no, si l'has de fer, les desfàs. Les desfàs, ja no cal després que s'aguantin amb l'altre. Les fas, les talles,
1: sí,
2: després de cuites. I les fas com a vedella, com si fos una vedella.
1: Ah, val, molt bé, molt bé.
2: El que passa que, és clar, després els ingredients els has de posar i tu. Has de posar les panses i les prunes a part. O sigui, el mateix caldo, el mateix,
1: sí,
2: suc que es fa a les... Que
1: va,
2: fa la,
1: molt
2: les
1: bé,
2: les...
1: molt bé.
2: Bueno, doncs nosaltres, a veure, amb aquestes galtes les poso al forn, una mica de sal i pebre, amb oli, i es vagin fent al forn, i després poso una brasa de ceba, pastanaga, aix i tomàquet.
1: Molt bé. Sencer, això?
2: Una mica de llarer, sí.
1: Sencer,
2: que després es passa amb un xino, amb un colador, que fa la salsa.
1: Molt bé.
2: Que la salsa sempre, si queda una mica clara, s'hi posa una mica de farina, un reixet de conyac, i després es passa. És clar, després allò passat, agafa la galta que l'has tret, com està feta,
1: sí,
2: la tall, bueno, treus el d'allò que l'has lligat, i la talles així, la talles rodons, com si fossin vedella.
1: Ah, està bé, està bé.
2: I després, a part, per fer-li un bon d'allò, fas un arròs bullit, pilaf, que diuen aquest barrof, que queden l'arròs. O sigui, tu agafes una mica d'oli, un gra d'all i l'arròs, que vagi rossejant. L'aigua, la tapes i vagi fent a poc, i et queda l'arròs sense aigua. Queda l'arròs sense aigua, com si fos el vapor.
1: Sí.
2: I després aquell arròs la poses així, amb una mica de sal, i la poses així al costat amb una tassa de llet, i fas, l'omples de l'arròs, la tombes i queda allò arrodó així, l'arròs, acompanyant el...
1: També ha de tenir mil gustos, eh?
2: Sí, queda molt bé. Ja t'ho dic, i si ho fas, pots fer igual, en comptes de ser, diguéssim, de rellanes,
1: sí,
2: doncs hi fas també, hi poses, si pots posar el pinyó, hi pots posar el que vulguis, per per acompanyar, per acompanyar la salsa. No queda molt bé.
1: Jo trobo que amb totes les carns, Ventura, és a dir, ara parlem de pinyons, posar pinyons, panses, prunes, però amb totes les carns els bolets hi van bé?
2: També.
1: O els bolets sempre són especials?
2: I tant, el que passa que el bolet, per regla general, si és que sigui bullit o sis, o saltejat amb all i julivert, un ratxet de conyac, i després tires dins de la salsa i queda boníssim. Si no vols bullir, és igual, perquè si és fregit amb all i julivert queda estupendament, i més sa, i més bo, i més gustós. Queda més gustós, queda molt bé. Queda molt bé així, el bolet de conso. Com orianes mateix, les orianes que n'hi ha tot l'any, doncs ho fa orianes. Queda molt bé el bolet amb el rossinyol.
1: Clar, però rossinyol, a veure, l'has de comprar el congelat, segurament.
2: Bueno, clar.
1: I si en trobes de congelat, no ho sé.
2: El rossinyol. Però no, queda molt bé, queda molt bé.
1: A les orianes jo trobo que, Ventura, que queden com molt aigualides. No sé si abans els aniria bé un toc...
2: Les orianes has de fer una cosa, les fregeixes amb l'oli. I quan fa una mica d'aigua, els escorres.
1: Sí.
2: I tornes a posar oli amb l'ai... i amb l'ai i amb el julivert i queda estupendament.
1: Ah,
2: val. Bueno, i agafa un altre gust.
1: Potser sí, esclar que sí.
2: Amb una mica de sal i pebre i queden boníssims.
1: Perquè, esclar, si els poses, ja, per exemple, si estàs fent vedella, posem, no? O galtes, que és el plat que estem parlant avui, no? Esclar, els hi poses ja allà quasi directament, trobo que queden com un bon gust que no...
2: No, ha de ser així. O sigui, jo t'ho dic, has de treure l'aigua que fa. Això és com els calamars. Tu fas calamars, diguéssim, saltejats i sempre fa aquell suc. Doncs tu l'escorres i tornes a posar l'oli ben calent i el calamar després amb l'ai i julivert, que eren els calamars saltejats. Estupendo.
1: Molt bé.

0: Desventura, sí que ens anaves comentant que anaves dient, doncs, que també hi ha un tipus de gazpacho que es pot fer sense res de...
1: Sense suc. Mm-hmm. I va molt bé. Tu fas el mateix el gazpacho, o sigui, el pepino, l'ai, la ceba, la tomaca, tot. I ho fas tot trinxat. Uh-huh. I poses, a més, patata bullida, i sí, pela i tot. Sí. Treus la pela i la talles en quadros. I la poses així, amb ou dur, també hi pots posar ou dur, uh-huh, i després fas amb oli, vinagre i pebre, i et queda d'una manera com si fos una ensaladilla.
0: Mira, molt bé. Doncs mira, Joan...
1: Passa que és diferent d'en Joan, que li agrada el pepino a part
0: sí,
1: però aquí no, aquí tot barrejat.
0: Està molt bé, doncs, això,
1: és molt bé, és bona idea per l'estiu,
0: Són d'aquests plats, no?, que es van, doncs, sapiguent, doncs, de boca a boca, no?
1: Sí, sí.
0: I que potser hi ha més, no també, la imaginació de poder-los de preparar.
1: Sí, sí,
0: sí.
1: I pots posar també atún, pots posar tota classe de coses que
0: sigui,
1: com una ensaladilla, però una ensaladilla tipus gazpacho.
0: Molt bé.
1: Jo m'agrada molt.
0: Molt bé. Doncs bé, nosaltres avui hem fet aquest plat, que són d'aquestes galtes, ingredients, doncs, Ventura, per aquestes galtes, diem quins són, per
1: poder-los
0: fer.
1: O sigui, comprar la galta i els ingredients. Tomàques, ceba, ais
0: i pastanaga.
1: Per fer la brasa per dir-ho. Uh-huh. Esclar, després el ratxet de conyac, es posa l'ai i una mica de pebre.
0: Sí.
1: I, doncs, i després es passa, bueno, els ingredients que hi ha, ja és el que he dit, que és per fer... Els ingredients, de fet, és només la galta i la salsa.
0: Sí.
1: Bueno, després, si has de posar, si ho fas relleno, i si ho fas relleno igual, la panses, els pinyons i les
0: prunes, no? Molt bé, doncs nosaltres que acabem aquests fogons d'avental per avui amb aquestes galtes rellenes, les hem de provar, és un plat selecte, segurament podrem oferir-los a la família.
1: Un altre gust, sí. A la vedella també és molt bona.
0: Potser si no es diu, no, la gent que tinguem convidat, potser no saben si és vedella, tocino o què, no?
1: No, esclar. Com està ja d'així rodó, com la vedella, com un tall rodó, diguéssim,
0: sí,
1: també es pot pensar que sí, un tall rodó.
0: Molt bé. Gràcies, Ventura, també, per aquesta estona.
1: Gràcies,
0: l'altre. Fins la setmana. Adéu.
1: L'altre.

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: bar Frankfurt La Plaça, especialitats en entrepans combinats.
1: Plaça Major, 11 de Bàscara. Telèfon 972 55 16 67.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
3: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, de nou és tot un plaer el poder compartir una estona de ràdio a prop amb vostre. Això és Actualicat, l'actualitat de la música de casa nostra, amb agenda, notícies, efemèrides, novetats musicals i també una entrevista. Avui serà amb la formació Terra i Sal, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball, que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Comencem Actualicat.
4: Les efemèrides, dia a dia, Actualicat.
3: Comencem, doncs, i ho fem amb les efemèrides, avui les que van del 5 a l'11 d'octubre. Pamela Martínez.
5: Fem un viatge apassionant per la memòria sonora del nostre país, un repàs que connecta generacions, grans veus, projectes pioners i comiats inoblidables. Començam amb força el 5 d'octubre, una dada carregada de grans noms. Ens remuntam primer al 1959 amb el naixement de Toni Jiménez, un dels nostres animadors infantils més veterans. Anys més tard, al 1981, bufava les primeres espelmes Joan Pons, l'ànima darrere del petit de Calaril. I si xerram d'indústria que ens fa arribar la música, hem de celebrar que el 5 d'octubre de 1995 Salvador Cuffí va fundar la discogràfica Música Global. A més, el 2021 van viure un comiat històric. Després de més de mig segle de trajectòria, Falsterbo va publicar el seu darrer disc, Adeu Paf, donant pas a una gira memorable amb Eduard Estivill, Montse Domènech i Jordi Maquillas. El ritme continua el 6 d'octubre, quan el 1953 va néixer el pianista i compositor Jordi Vilaprinyó, i el 1994 es va fundar l'estimat grup Glaucs, una data que a més ens du directes al 2011 amb la primera edició d'un festival de referència per a tota la família, els petits camaleons de Sant Cugat del Vallès.

0: Avançant fins al 7 d'octubre, una jornada daurada de guardons i grans estrenes. El 1967, Ràdio Barcelona i la revista Ondas van premiar talent de la talla del pianista Tete Montoliu pel seu disc A tot jazz, la soprano Victòria dels Àngels i a un jove Joan Manuel Serrat. Exactament 21 anys després, el 7 d'octubre de 1988, el Teatre Victòria de Barcelona es va omplir de la màgia de Degoll de Gom en l'estrena històrica del musical Maricel, obra d'Àngel Guimerà amb adaptació de Xavier Brudassala i música d'Albert Guinovart. El 8 d'octubre ens aturam per recordar el naixement a Barcelona l'any 1909 d'una de les nostres veus líriques més il·lustres, el baríton Manuel Ausensi i el balat. Arribam al 9 d'octubre, data de naixement del guitarrista i compositor Xavi Vidal, al 1963, i d'una nit irrepetible al Gran Teatre del Liceu l'any 2011. Allà, la incombustible Núria Feliu va celebrar rodejada d'amics els seus 50 anys dedicats a la música.
1: Mestre.
2: Sota un cirerer florit,

deixant-te un regust amarg. Avui que els teus ulls em miren, he tornat a sentir pena. Ell se t'ha girat d'esquena i penses que tornarà.

0: sabe que sí está.
1: El 10 d'octubre de 2021, la Fira Mediterrani de Manresa va retre un merescut homenatge al músic i compositor Jordi Fàbrega, reconegudes arrels de casa nostra. I acabam en l'11 d'octubre, una jornada d'allò més prolífica. El 1950 va néixer el guitarrista i compositor Josep Maria Verdagí. Anys més tard, el 1967, el Palau de la Música Catalana va viure la presentació d'un trio històric, Rafael Subirachs, Lluís Llach i Maria del Mar Bonet, els quals van mostrar al públic com la novíssima cançó catalana. Ells van ser els darrers membres dels 16 jutges. Més recentment, l'any 2019, Feliu Ventura ens presentava el seu llibre disc convocatori, mentre que el 2023 havíem de lamentar la pèrdua del gran rumber i percussionista, el petitet Joan Ximénez Valentí, a qui enviem un record entranyable. Fins aquí les efemèrides d'aquesta setmana Actualicat. Seguiu endollats a la ràdio per descobrir molta més música del nostre territori.
2: Notícies a Actualicat.
3: Lluís Llach reflexiona sobre la situació actual de la cançó catalana. Serà el proper dimarts, dia 6, a les 6 de la tarda, a la seu d'Esgae de Catalunya, aquí a Barcelona. Sota el títol La cançó catalana ahir i avui, la sessió comptarà amb la participació, com dèiem, de Lluís Llach, president de la Fundació Lluís Llach, i també del jurat del Premi Miquel Martí i Pol del certamen Terra i Cultura. Lluís Massaguer, catedràtic de literatura de la Universitat Jaume I de Castelló i autor del llibre La nova cançó, estudis de literatura i música, i de Chantal Rodríguez, cantant del grup en Remei de Calafresca, finalista del 18è Premi Miquel Martí i Pol 2025. La conversa estarà moderada per Maria Cussó, periodista i cap de cultura de RAC1, i proposarà una mirada compartida sobre l'evolució de la cançó catalana, des de les arrels i el llegat de la nova cançó fins a les veus, les formes d'expressió i els reptes de les noves generacions.

0: L'agenda de la música en directe.
1: L'agenda de la mà del nostre company Robert Fernández.
2: Benvinguts a un cap de setmana més a l'agenda d'actualitat, el vostre punt de trobada amb el batec de la música en català. Som al cap de setmana del 2 al 4 d'octubre i avui us portem un recorregut radiofònic colossal, un viatge sonor per tot el domini lingüístic que demostra com de viva i potent es manté la nostra cultura a cada escenari del país. Obrim el taló al cor de Catalunya amb una arrencada monumental. Al Priorat, el dissabte dia 3 d'octubre a 8:45 del vespre, el Teatre L'Artesana de Falset rep la calidesa i la profunditat de Judith Neddermann presentant el seu treball Brota. Sense moure's del dissabte, viatgem a Osona, a l'ETC de Vic, on acollirà l'univers hipnòtic i pop de Ferran Palau, mentre a les comarques gironines, els catarres posaran potes en l'aire Riu de Llots de la Selva amb la seva festa incombustible. I això no s'atura aquí, ens movem cap a l'epicentre del festival Petits Camaleons de Sant Cugat del Vallès, que celebra el seu 15è aniversari amb una programació de luxe. El dissabte 3, la jornada arrenca amb el Pony Pisador a les 11 del matí, Triquei a 12:45, les propostes familiars d'en Bauca i Alosa i els directes dels Amics de les Arts a 17:45 i Miqui Núñez a les 7 de la tarda. El diumenge 4, el ritme continua amb el Petit de Caleril a les 11 del matí, Sidoní i a 12:45, Renaldo Anclara, Pol Bordàs i els esperats tancaments dels Pets a 17:45 i la Loop Big Band a les

vibrarà amb el folk rock contundent de Fetus dins del Perifèria Cultural. A l'apartat de clubs i sales del Principat, el divendres 12 d'octubre, la Vitalitat de Sud trepitja l'Ut de Gas de Barcelona a les 9 del vespre. Sexeni posa a saltar la sala Red Star de Valls. Joan Colomo connecta amb el seu públic fidel a Sant Feliu, als Pagesos a les 7 de la tarda, i l'Anna Andreu presenta les seves lletres intimistes a la capsa del Llobregat a 8:45. El dissabte, la mítica sala Estroica de Manresa tremolarà amb Strombers a partir de les 10 de la nit.

0: I per acabar, creuem ràpidament cap al País Valencià, on la música pròpia trepitja amb una força inqüestionable. Gaudirem de la potència festiva del Diluvi al TEA i ens endinsarem en la quarta edició del Festival Nòdul a la Vall del Xúquer del 2 al 4 d'octubre. Prengueu nota, la Lupi van a l'Amfiteatre de Sallent el divendres a 10:45, l'Arenà a Alcàntera de Xúquer i el projecte de música d'arrel Terrae a Cotes el dissabte. I el diumenge a 6:45 de la tarda, l'Església de Rosari de Beneixida acollirà un directe íntim d'Anna Andreu i Anna Ferrer. A disfrutar de la música!
1: Tota l'actualitat musical de casa nostra. Actualicat. Actualicat. Dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
2: Un repàs a novetats discogràfiques.

artistes que han sortit en aquests darrers dies. Després del primer senzill Entretem-me, Guillem Gisbert ha publicat ara Les coses anaven bé, el segon avançament del seu nou disc que, com ja vam anunciar, sortirà el 13 de novembre. La cançó melancòlica amb tocs electrònics compta amb la veu convidada de Julieta Vidal de Losa i també de la bateria de Rodri Hernández.

Ho tenen tot a punt per encarar un final d'any frenètic. Els Lluna Plena han sortit de l'estudi amb les mans plenes després d'un estiu de molta feina i sobretot de fer molta música. Ara arriba el moment de començar a servir tot allò que han cuinat. I el primer plat en forma de senzill ja es pot degustar. L'han anomenat Ets una enganxina i és el primer tastet del menú degustació que en forma d'àlbum sortirà el pròxim dia 23 amb el títol de Per si no ho sabies.

Alba Grassa profunditza la seva nova etapa artística amb el segon avançament, Ningú mai sabrà, un tema que parla de l'amor caducat i de la por a deixar anar allò que ja no et pertany. Alba Grassa és una de les noves veus del pop català, cantant, actriu i creadora.

L'artista gironina Jules publica una més, un nou senzill que neix d'aquella frase que es repeteix al final de tantes nits. Va, una més, una última copa, una última cançó, una estona més abans de marxar.

Acabem el repàs a novetats discogràfiques d'aquests darrers dies amb Macros. Després d'aquest estiu especialment intens, Macros no s'atura. Ara arriba Faixenda, una nova proposta que manté l'esperit festiu que ha definit Festuc, però que també obre un univers propi a través de l'humor, l'exageració i una clara reivindicació de la llibertat de demostrar-se tal

0: parlem amb una de les components de la formació Terra i Sal, la Lídia Pérez, guitarra, percussió i també cantant, que acaben de publicar el que és ja el seu segon treball discogràfic, un disc que porta per títol Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Benvinguda aquí a Actualicat, Lídia.
1: Moltes gràcies.
0: Lídia, heu definit el projecte nascut al 2020 a les Illes Balears, el vostre espai, com un espai de debat constant. De fet, el títol d'aquest disc ja és tota una declaració d'intencions, no? Folk Discòrdia o l'art del fracàs. Què s'amaga darrere aquest concepte?
1: S'amaga molts anys de converses, de controvèrsies, de veure què passa al nostre voltant i com nosaltres ens sentim reflectats davant d'aquests conflictes, no només a nivell personal, sinó també amb la societat que ens envolta i com està el medi ambient i les polítiques que es donen a terme amb ell. I sobretot és una manera també de definir-nos com a grup d'amics que sempre estem en constant debat amb el que passa al nostre voltant. I bé, també és una forma polida que tenim de dir com som. Som persones que ens entenem molt bé, ja fa molt d'anys que som amics, però alhora també tenim punts en els quals xocam, però que alhora sempre acabem trobant un punt en camí, i aquest disc crec que és com la via perfecta que hem tingut per manifestar tots els nostres dubtes, tots els nostres sentiments amb tot el que hem fet fins ara, abocats en paraules prou punxants, però que alhora també tenen una vessant polida, que és a través de la música i aquestes melodies que hem creat en conjunt.
0: Parlem de Terra i Sal, és moment també per saber quins són els components de Terra i Sal a part de la Lídia Pérez.
1: Bueno, a banda de jo hi ha la Paula Gorrias, que ella representa un poc més la part de Menorca, té família Ciutadella i ella és una de les veus principals del grup. A banda també toca el teclat, i una de les coses més importants és que és la gran lletrista del nostre grup.
0: Continuem parlant de Terra i Sal com a grup. El nom del vostre projecte ja condensa una mirada molt clara: Terra com a vincle amb la natura i els sabers arrelats del territori, i Sal com a element essencial de les illes, envoltat de mar i travessat també per influències exteriors. Com s'enllaça, Lídia, l'arrel tradicional amb un llenguatge tan contemporani i crític?
1: A veure, nosaltres agafem la tradició per posar-la també en dubte. No només l'elevam i l'homenatgem, sinó que també expressem quines són les nostres idees al voltant d'aquests temes, per exemple, amb el feminisme i com s'han tractat les dones fins avui dia, quina importància tenen a la nostra societat, també en com ha canviat el territori. I nosaltres, sobretot, aquesta part folk de Terra i de Sal que tenim al nostre grup, l'expressam d'una manera d'estima i alhora també crítica en com s'ha tractat la nostra terra i la nostra cultura.
0: Folk en Discòrdia o l'art del fracàs s'articula a través de 10 cançons que exploren la relació, doncs, entre territori, memòria i present, i també dibuixant un recorregut, podríem dir, entre la intimitat, la crítica i també la reflexió col·lectiva. Com ha estat el procés de composició d'aquests 10 temes?
1: Ha estat un procés complex, perquè ara mateix el grup està molt separat geogràficament. Hi ha na Júlia a Mallorca, na Paula i jo som a València i en Carlos a Eivissa. Per tant, hem hagut de fer-ho molt a distància, però alhora també sempre hem estat molt comunicatius, anàvem passant idees, i al final, com que nosaltres tenim petits estudis a casa nostra, hem anat treballant alhora, i la veritat és que, malgrat la distància, ha estat un procés prou xulo, sobretot de moltíssima comunicació, i després ja quan varen gravar a Mallorca tots junts ja va ser com a el clímax final.
0: I què ens pots explicar de la feina de producció al costat del Roger Pistola?
1: Amb en Roger va ser un treball molt guai, la veritat. Jo el coneixia, no personalment, perquè som del mateix poble, però sí que mos el van recomanar, i tot una que van xerrar amb ell i va haver un feedback boníssim per la seva part. Mos hem entès superbé des del principi, hem pogut gravar-ho a casa seva, per tant l'espai era molt comunitari, era molt personal, per així que estàvem en família sempre, i la veritat és que ha estat un procés molt divertit. Ell també ha aportat molt, sobretot el loop de sol, va fer un loop xulíssim, i sí que la seva arrel també de Manacor, la seva estima cap a la música se veu molt reflectida en el nostre disc.
0: Els primers avançaments han arribat amb els senzills Esclat i L'art del fracàs, que obren aquesta nova etapa i defineixen el to emocional i també estètic del disc. A més, el llançament ve acompanyat de dos videoclips que amplien el vostre univers visual i podríem dir que també narratiu. Com heu concebut aquests vídeos, Lídia?
1: Sobre aquests vídeos teníem molt clars quins volien que fossin. Esclat, per una banda, reflecteix un poc aquesta fi del món, entre cometes, que mos du el turisme a les illes, com queda tot absolutament buit i destrossat quan se'n van els turistes, i com està demassificat quan hi tornen, i per això també intentaven reflectir un poc aquestes cares més veges, de les poques que queden. I l'altra part, tan gentrificada, de manera de crítica, i alhora també com una, entre comates, manifestació que fèiem amb els nostres amics, de com els mallorquins i en general la gent de les Illes estem reclamant el nostre espai, i poder fer-ho en companyia de la gent que estimen també és important per nosaltres. I de l'altra banda, l'art del fracàs, volíem seguir aquesta línia d'amistat, de companyia, de gent que mos estima, i ho vàrem dur cap a una cosa més quotidiana, de com nosaltres ens sentim entre nosaltres mateixos, de mostrar quina és la música que nosaltres fem, com la fem, quin és el nostre dia a dia, perquè també l'art de fracàs ve d'aquí, no? Ve un poc de com ens hem sentit anteriorment en la indústria musical, però que alhora ho han fet tots junts, i que seguim fent músiques perquè nosaltres no concebem una altra manera de relacionar-nos que no sigui travessada per la música també, que és com un element molt important. I aquests videoclips han estat gravats per MB Larios, que han estat superimportants també en aquest procés, també ens duen les xarxes socials i aquest univers imaginari, no? Més fotogràfic, l'han duit elles, que també són unes cracks, i estem molt contents amb aquest procés.
0: Terra i Sal ve d'una trajectòria sòlida. Recordem que van guanyar el Premi Enderroc per votació popular al millor disc de folk, el 6è Premi Enderroc de la música balear, amb el disc Un Crit. I heu també trepitjat escenaris com per exemple l'acampada jove. Lídia, com veieu la consolidació del projecte dins l'escena del folk contemporani?
1: A veure, nosaltres aquests esdeveniments no mos esperàvem gens, eh? Nosaltres recordem el dia dels premis que tremolàvem quan pujàvem a l'escenari, a més perquè estàvem nominades amb Marala i Namagrimà, si no record malament. Eren dues propostes molt fortes, i que de sota guanyéssim nosaltres va ser una empenta molt important per seguir fent música, per seguir fent el que estimam. I després d'anar a l'acampada jove també mos va ajudar molt veure com el nostre projecte podia sortir a les illes i alhora transmetre el mateix missatge, i va ser molt polit. Nosaltres creiem que estem fent una carrera polida, sobretot molt familiar, i creiem que ara amb aquest segon disc se demostra qui som nosaltres, la nostra personalitat al 100%, què és el que volem dir, com ho volem dir. També ho reflectim amb el nostre nou logo, que ja l'haureu vist, és un card mig florit, mig sec, que mos el va fer Malafolla, i representa també aquesta unió, aquest arrelament a la terra, que tant si fa fred com si fa calor sempre hi són, i per molt que els hagi vist sempre hi s'agrancen, i també nosaltres creiem que en la nostra carrera anem per aquesta via.
0: Ja per acabar, Lídia, on us podrem veure en directe ben aviat presentant aquest nou disc?
1: Idò, aquest dissabte farem una presentació de disc a Quart Creixent, a Palma, que el presentaran en Abel Villalonga. Després, dia 17, anem a Menorca, el presentam a Bada Llibres. I dia 24, en el bar La Unió, també farem una presentació més aviat acústica a Sa Cabaneta per Marratxí. I per novembre encara estem tancant dates, però bé fort.
0: Bé, recomanem a tothom que s'endinsin en aquest nou disc de Terra i Sal de 10 temes, que la veritat és que no té pèrdua. Gràcies, Lídia, per haver estat amb nosaltres i també molts d'èxits amb aquest Folk en Discòrdia o l'Art del Fracàs.
1: Moltes gràcies.

0: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat. Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
1: Amics i amigues, nens i nenes de la sala, hem de posar ja el punt i final a aquesta edició d'Actualicat. Tornem d'aquí 7 dies. Mentrestant, ja ho sabeu, si podeu i feu tot el possible, escolteu música en català i en directe. Adeu-siau.
2: L'actualitat de la música en català tornarà amb Actualicat.
3: Ai! Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat?
4: Eh?
3: Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
5: Ràdio Vila-sacra no segueix modes. Ràdio Vila-sacra. No t'interessa en viralitzar res de res, perquè té els millors oients i les millors sensacions i això ningú ho pot negar.
6: Ai, caramba!
7: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.
8: De perdre la veu aixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: Notícies en xarxa.
10: A tot Espanya, la cistella mitjana s'ha encarit un 1,8% enguany. On més es pot estalviar cada any si es compra al supermercat més barat és a Barcelona, amb 1.820 euros de diferència, mentre que a Vilafranca del Penedès, on menys, se'n poden estalviar 830. La diversitat d'oferta de supermercats i la competència entre establiments expliquen aquestes variacions tan grans. La mitjana dels 40 municipis catalans analitzats per l'OCU és de 1.195 euros d'estalvi. Enrique García, portaveu de l'OCU, remarca la capacitat d'estalvi que això suposa per als consumidors a Catalunya.
11: Estas cantidades son muy significativas porque todas superan más del 20% del gasto anual familiar en alimentación. Es decir, esa es la posibilidad que los consumidores catalanes tienen de ahorrar eligiendo el establecimiento más barato.
10: Pel que fa al preu mitjà de la cistella, el municipi més car per omplir-la és Cerdanyola, amb 6.900 euros de mitjana, 100 més que Barcelona i 530 més que al municipi més barat, Tortosa.
12: I si cuidar-te no fos tan complicat? I si el benestar comencés des de dins teu?
13: Ep!
14: Sí i no.
13: Cal explicar-ho.
12: Ajuda a reforçar el teu cos, regula la microbiota, promou l'equilibri intern, protegeix les teves cèl·lules i afavoreix la reparació. És un nou estàndard, un nou ritual de salut.
15: Ei! És Ràdio Vila-sacra!
12: Comença a cuidar-te cada dia.

0: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Recordeu visitar la web vilasacra.cat per a qualsevol informació municipal.
2: Pareu bé l'orella.
3: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totokay.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
4: Escolta, busques feina? A Randstad t'estem buscant. Si estàs interessat i interessada, entra a randstad.es o descarrega l'app de Randstad Girona. Randstad, partner for talent.
5: Ràdio Vilasacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.
6: Si estàs interessat en salses del cor de la setmana. Uf. Si t'interessen les tendències virals de les xarxes. Vaja, quines parelles de famosos es trencaren després de vacances o amb quin patinet vas arribar fa 30 anys al teu poble per muntar la xurreria que ara tothom enveja? No, no és aquí. Aquí només sensacions. Què vols fer-hi? No es pot tenir tot.
7: Vale.
8: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vilasacra. Així de fàcil.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.
2: Bé. És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
3: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilassacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: La sacra de l'Alt Empordà al món.
1: I parlant d'emocions.
2: 61.
3: Please, please, please, please, please, please, please, please.
4: És divendres. Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil. I see.

0: Oh my God!
1: És divendres! Doncs ara toca l'hora sense publicitat a Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
2: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra sense TFM i punt.

Roses es acollirà aquest cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patiavela 2026, una competició organitzada pel Gent Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patiavela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: www.firavaixell.com.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: El preu de l'habitatge a la demarcació de Girona continua a l'alça i frega els màxims de la bombolla. Els pisos s'encareixen un 9,9% interanual i un 0,5% respecte al primer trimestre del 2026, mentre que el valor taxat mitjà dels immobles se situa en 2.162 euros per metre quadrat. La sequera i els residus obliguen a repensar els serveis urbans de Girona. Lloret de Mar alerta de la pressió que genera el turisme i Camprodon reclama més recursos, mentre Qualia i GBI Paprec demanen anticipar-se als nous reptes. La Mostra del Vi de Figueres creix fins als 11 cellers i estrena un gran espai conjunt amb el Fòrum Gastronòmic. La 40a edició se celebrarà del 2 al 4 d'octubre a la Rambla, amb un nou bar, 4 tasts en espais singulars i Jaume Sopirós com a pregoner.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Fes-te soci del grup cultural Club i tindràs el control dels esdeveniments, futurs i presents, a través de l'espai control del web, de forma fàcil i senzilla.
1: Pilla que te pilla. Demana-ho al 656-19-70-62 i vine amb nosaltres al proper arròs.
2: Entra a formar part del club més privat, que mai s'ha creat.

0: Radio Vila Sacra. ¿O entens?
1: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.
2: Notícies en xarxa.
3: Cada any l'absentisme laboral, denuncia Foment, té un cost de 6.000 milions d'euros a Catalunya i 33.000 milions a Espanya, el doble que el 2019. I també cada any s'obre més de 2 milions de processos d'incapacitat a Catalunya i més de 9 milions a tot l'Estat, el que fa d'Espanya líder d'absentisme a la Unió Europea, denuncia el president de la patronal catalana, Josep Sánchez Llibre.
4: Cada dia falten al treball 1,4 milions de treballadors. Per tant, podríem concluir que l'absentisme és un problema global que afecta a tothom i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat.
3: Per reduir els nivells d'absentisme més alts d'Europa, la patronal catalana proposa recuperar la possibilitat d'acomiadar un treballador que agafi la baixa de forma reiterada. Foment del Treball també inclou en el seu llibre blanc sobre absentisme altres propostes com suprimir l'obligació de cotitzar durant una incapacitat o eliminar els complements salarials per baixa de molts convenis.
0: Xarxa de Comunicació Local de Catalunya.

La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular,

0: Talent Topic. Talent Topic. A Adecco marquem tendència en el món laboral. Tenim les solucions de recursos humans que la teva empresa necessita, sigui de la mida que sigui.
1: Segueix-nos. Som tendència a selecció de personal, treball temporal, outsourcing, formació i consultoria de recursos humans. Entra a adecco.es i descobreix-ho.

0: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, terraterrae.cat.
1: De tu, que tens malsons amb llums encesos, Ametller Origen, amb les millors promocions. Així sí.
2: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades l'Abadia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: Tot Girona parla de Mi Corte Ibérico.
1: Un tapeo de més de 50 vins amb bon pernil, ibèrics i tapes dissenyades per Xavi Aguado de Biombo. Una experiència tradicional que voldrà repetir.
0: Els dijous, bufet lliure i tapeo d'ibèrics.
1: De dilluns a dissabte, menú de migdia i ofertes per esmorzar.
0: Mi Corte Ibérico, Girona.
2: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
3: L'Alt Empordà és la quarta comarca amb més residents estrangers establerts en els darrers 5 anys. Lloret de Mar és el municipi català de més de 20.000 habitants amb més proporció de residents arribats a Catalunya durant els darrers 5 anys, amb un 24,1% de la població incorporada en aquest període. Cadaqués reivindica el comerç local com a patrimoni viu amb aparadors en cadaquesenc. 9 establiments s'han sumat a la comerciada per reivindicar les botigues com a espais de comunitat, identitat i vida quotidiana. Més de 1.500 comerços de 32 municipis de Catalunya participen a la comerciada 2026. L'oli de Can Font, de l'Empordà, triomfa al Japó i és reconegut entre els 500 millors del món. L'explotació agrícola de Pedret i Marzà aconsegueix una medalla de plata a l'Oliva Japan 2026 i entra la prestigiosa Guia Flor Zoler.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
4: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
5: Setmana més, benvinguts a la dansa catalana.

0: Notícies en xarxa.
1: La intel·ligència artificial està transformant la nostra manera de treballar i de viure, com en el seu moment ho van fer internet i les xarxes socials. La seva penetració a les nostres vides, sobretot les dels més joves, ha obligat a regular-ho tot plegat. I ara es planteja la necessitat de regular també la IA davant els riscos que s'estan denunciant, que parlen fins i tot d'aniquilació de la humanitat. Podria la intel·ligència artificial acabar amb nosaltres? N'hem parlat amb la catedràtica Carina Gibert, experta en IA. Un reportatge de la Laura Zurriaga.
2: L'enginyer Jacob Coxon, exinvestigador d'Anthropic, va assegurar que la IA podria extingir a la humanitat a finals d'aquesta dècada basant-se en un incident en què uns agents d'intel·ligència artificial van desobeir directrius humanes. Segons la catedràtica en intel·ligència artificial a l'UPC, Carina Gibert, es tractava d'un exercici de ciberseguretat amb un error de plantejament al laboratori.
3: Ella genera codi o s'adapta o aprèn en funció de com tu la configures. I quan es desenvolupen aquestes eines, fa falta fer uns experiments de laboratori de dir, venga, jo entreno a esta IA perquè trobi forats i que se'l salti. Llavors, què és el que els va passar en aquest cas? Que el disseny de l'experiment estava mal muntat i va sortir de l'entorn de l'entorn d'experimentació.
2: L'experta recalca que la IA és un software i que per si sola no suposa un risc letal per la humanitat.
3: Una IA pot matar a la humanitat? Mire, si vostè no és un terrorista que s'ho proposa i l'utilitza per fer-ho, no. Perquè les IAs, en el moment que et dona la gana, les desconnectes. Deixen de funcionar a l'instant. L'altra cosa és qui té el botó de desconnectar. I això sí que ens ha de preocupar, però això no és un tema de la IA.
2: L'ús que l'home dona a aquesta tecnologia oberta, doncs, és el risc. Assenyala que la petició de regulació per part dels directius d'Anthropic, OpenAI i el magnat Elon Musk podria amagar una maniobra comercial per desbancar la competència. Ara bé, una regulació que posi l'ètica al centre del debat és clau per garantir la seguretat, segons Gibert, tot i que serà difícil, diu, compaginar les aspiracions dels Estats Units, la Xina i Europa, puntera en regulació però a la cua en desenvolupament.
3: El govern ha de marcar el terreny de joc per garantir que aquesta tecnologia es desenvolupa dintre d'un marc segur, i en aquest camp, en aquest cas, és més important el codi ètic que, que el marc legislatiu. Per què? Perquè les lleis i les normatives tenen uns processos de desenvolupament que són molt lents.
2: El rumb que prengui la intel·ligència artificial, assenyala Gibert, ens interpel·la a tots.
3: El més important és reconèixer que estem davant d'un moment històric de transformació molt disruptiva i encara no està tot dibuixat. I tenim la capacitat de poder incidir per conduir aquest futur cap allà on nosaltres volem, cap allà on el món millora, com si diguéssim, no? I això em sembla molt extraordinari. És un moment que requereix molta atenció per part nostra.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Hola, Sílvia.
6: Què fas aquest cap de setmana?
5: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i apa.
2: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
3: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
4: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
5: M'interessa.
6: La cultura és un punt de trobada. Entre rel i moviment, entre identitat i comunitat. Entre un puf i el silenci. Entre expressió i vincle, entre diversitat i territori. Entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.

Emmagatzem coses en gest, et proporcionem consells i informació. Responsabilitat, agilitat, compromís, solucions i, sobretot, ens agrada conversar amb els nostres clients de les seves necessitats i ajudar-los a que la seva compra sigui més satisfactòria. Mitjançant bons consells i assessorament, aconseguim que el resultat del nostre treball i la seva compra sigui excel·lent. Ens trobaràs a Girona, al carrer de Santa Eugènia i a Figueres, a l'Avinguda de Sant

0: mai!
1: Saps que Ràdio Vila-sacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
2: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
3: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
4: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
3: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com

0: informació, música, entreteniment.
1: I parlant d'emocions...
0: 44.
2: Pero si es que yo no sé por qué tengo tan mala fama. A ver, que es que yo no discuto por Twitter. Yo en todo caso, cuando no me gusta el participante, desde el primer día le estoy diciendo que es el perdedor, que no sabe dar un palo al agua, que se suicide cuando acabe el programa, pero nada más, que esto es un juego, hay que tener sentido del humor, que esto es Gran Hermano.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: No es tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
6: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
7: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
8: Bé, volia una salutació a tots. Adéu.
9: Deixa un missatge.
10: Ràdio Vila-sacra.

0: Vols moure l'escalet i passar-t'ho d'allò més bé? Aquest octubre arriben les classes més animades de l'Alt Empordà. Balls de saló, salsa, bachata i balls en línia per a tots els nivells.
1: A Roses, dimarts iniciació i dijous perfeccionament a les 9 del vespre.
2: I a Fortià, al Centre Agrícola Social, a partir de les 8 del vespre.
1: Música, diversió, exercici i molt bon ambient.
2: Reserva la teva plaça trucant a la Dolors. 649 125 865 o al Josep. 669 469 330.
1: Aquest octubre vine a ballar i deixa't portar pel ritme.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
4: Sí, prova ara.
5: Avui, demà i sempre, ensenya la llengua.
6: El català, la llengua que s'ensenya. La llengua que és ensenya.
5: 100% Empordà.
7: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu m'acarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel, que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
8: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
9: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família. Ah.

0: Notícies en xarxa. Una quarta part dels allotjaments d'ús turístic de la ciutat de Girona no fan servir cap dels sistemes de recollida d'escombraries i més de la meitat en fan molt poc ús. L'Ajuntament estudia sancionar els propietaris i això indigna l'associació que aplega aquests habitatges, Girona Fèlix Martín.
1: Dels 375 pisos turístics registrats a la ciutat de Girona, un centenar no han fet servir aquest sistema ni una sola vegada aquest any. El porta a porta, els contenidors intel·ligents o bé les àrees temporals de recollida. I per això l'Ajuntament fa un requeriment als propietaris perquè en donin explicacions i estudia també sancions. Ho ha concretat Caral Vila, que és la regidora d'Atenció Ciutadana.
2: Ens hem trobat UTS, pisos turístics, que no fan ús del sistema. Quan diem que estudiem les sancions és que se'ls ha de fer requeriment que ens expliquin del per què no fan ús, és a dir, que el turista no sàpiga on ha de llançar els residus i que això ens comporti, doncs que ho deixi en una cantonada de Garrivell o en una paperera o fora de lloc, doncs aquests s'han de poder sancionar i és això el que estem fent.
1: Des de l'Associació Turística d'Apartaments recorden que hi ha pisos turístics que no sempre estan llogats o que sovint les mateixes empreses privades que fan la neteja també recullen les escombraries. Justifica Esther Soler.
3: El client, com que molts cops no està a l'apartament quan ha de baixar les escombraries, és el propi gestor qui agafa les escombraries i les porta i utilitza aquesta targeta. I és veritat que si un propi gestor té 10 apartaments, doncs molts cops utilitza una mateixa targeta. No està obrint amb les 10 targetes diferents.
1: Les multes més lleus per no fer servir el sistema d'escombraries a Girona van del 125 al 600 euros.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir.

0: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vila-sacra. És amor per la ràdio. Només això.
1: Escolta, què celebrem?
2: M'encanta la festa!
1: I què celebrem?
2: Celebrem un any més fent llar plegats. L'Héroe Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
3: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
4: Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
5: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
6: Sí.
7: Bé!
8: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
9: Au,
10: mira que bé.
11: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila-sacra. Més info al 972-670073 o a friesmaterials.com.
12: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila-sacra, sempre amb tu.
8: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
4: Salut, amics i amigues, què tal com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres des del Sendes, on fem propostes d'excursionisme, de senderisme i de viatges. D'ara endavant compartirem 25 minuts de trajecte amb 3 parades. Són les que composen el capítol número 577 i que presentem, abans que res, en el nostre sumari. Vinyes i oliveres, fonts i forns de calç s'escampen en ondulats paisatges sota la majestuosa cinglera del Montsant. La Meritxell Omella, guia de l'empresa El Brugit, proposa una ruta circular pels voltants de la mística Cartoixa d'Escaladei. Descobrirem el paisatge que ha modelat durant segles el vi i l'oli, les dues grans joies gastronòmiques del Priorat. Seguim fent senderisme. El seu responsable, ja ho sabeu, és el Xavi Tió, president de l'agrupació excursionista de Martorell. Avui torn per descriure minuciosament una ruta clàssica, la Mola des del Coll d'Estanalles. I la secció de viatges l'hem refet una mica. En lloc de parlar d'itineraris al voltant d'un país, els viatgers explicaran indrets concrets, llocs que deixen petja a visitar almenys un cop a la vida. Ens estrenem amb el Parc Nacional de les Torres del Paine, a Xile. En Francesc Masó, guia de l'empresa A Caminar Travel, és qui ens ho explica. Presentats els continguts, comencem. Veniu? Doncs va, que marxem.
3: Sendes.
4: L'heu vista segurament un munt de vegades, no ens en cansaríem pas. Aquella imatge dels arcs i la façana neoclàssica de la Cartoixa d'Escaladei, envoltada de fileres de xiprers i les cingleres de fons. Potser podríem dir una de les estampes més icòniques del país. Una instantània que traspua la serenitat que devia portar fins allà els monjos cartoixans. I també té un punt romàntic, amb l'amenaçador mur de pedra del Montsant. De la Cartoixa d'Escaladei ja n'hem parlat en aquest programa, així que avui no la veurem per dins, la contemplarem des de fora. Ho farem acompanyats de la Meritxell Omella, responsable de l'empresa de guiatges El Brugit. La Meritxell proposa la ruta que porta per nom Racons Cartoixans al peu del Montsant, i és ella mateixa qui ens la defineix.
5: Caminar pels entorns de la Cartoixa Escaladei fins a una de les seves fonts d'abastament d'aigua, que és la Font Pregona, passant per la Pietat, amb el qual anem caminant cap als peus del parc natural de la Serra de Montsant, però guanyant alçada, i per tant anem guanyant pues, unes vistes aèries sobre el monestir i sobre el priorat i el seu entorn bastant espectaculars i bastant xules. I la sortida en si, el que havia de ficar va ser una circular d'un màxim d'un parell d'hores. I això ho combinem amb un tast d'olis i amb un tast de vins, perquè al mateix poble tenim dos cellers i un molí d'oli. Per tant, és una combinació de senderisme, cultura, enoturisme i oleoturisme, tot en un.
4: Es tracta d'una ruta que es pot fer sota demanda. El punt de trobada és l'aparcament exterior de la Cartoixa d'Escaladei, on cal deixar-hi el cotxe.
5: Comencem primer a fer la sortida, a fer l'excursió. Voregem el monestir per la seva banda esquerra i pugem cap a la zona de la Pietat per un antic camp d'oliveres i un antic camí de ferradura. I és un lloc on gaudim d'aquesta descoberta tranquil·la a peu i d'un entorn natural privilegiat. Això sí, el recorregut pla no és, perquè en prioritat és moltes coses però no és pla. I per tant sí que anem guanyant alçada, però anem fent un ritme tranquil, amb molts balcons per gaudir de les vistes. Per tant, és un recorregut que és molt panoràmic i que l'hem fet amb gent de tot tipus, de procedència, edat i condició física.
4: Mentre el visitant va ascendint cap a la Pietat i la Font Pregona, comprova com, malgrat ser el Priorat una comarca de vinya i d'olivera, l'orografia regnant no ho ha posat gens fàcil als pagesos.
5: No en podem dir en cap cas una plana conreada. És tot un conjunt de turonets, de valls i costers que fan treballar, en alguns casos amb terrasses, poder treballar-ho i conrear-ho amb una mica més de facilitat, però que moltes vegades continuen sent costers. I que a mesura que anem pujant, el que ens permet és veure aquest paisatge ondulat, no? Aquest paisatge rocós d'aquesta part central del Priorat, que tots són turons, valls i crestes. I aquesta és la part xula de veure com els humans, amb els anys, doncs hi ha molt d'esforç, hem anat conreant un territori pedregós i que no és agraït. Per això també dels nostres pagesos i viticultors et diem els viticultors heroics i la viticultura heroica, no? Perquè l'esforç que requereix el conreu i viure en aquest territori és bastant important.
4: Bé, hem de dir que un esforç exemplificat en el fet que només els tractors més petits i estrets poden circular per aquests terrenys costeruts i amb prou feines arriben al capdamunt dels costers. Un treball que, com diu la Meritxell, s'ha fet colze a colze amb l'entorn natural i sabent que el rendiment que se'n traurà és força inferior al d'altres zones agrícoles. I encara sort de l'aigua, sense la qual, evidentment, no hi ha vida. Aigua que va fer possible l'assentament d'una cartoixa en aquest solitari i amagat indret, i que l'ha extret històricament d'un lloc en concret, de la Font Pregona.
5: La Font Pregona naix allí a peu del Montsant, i és una zona molt xula d'arribar a nivell de l'excursió, que quasi sempre raja i és molt cabalosa, amb aquests anys de sequera ha patit, però anava fent. I Pregona ens ve, no?, d'aquest català antic que volia dir profunda, no?, i per tant és un lloc xulo, i és un lloc que ens explica el perquè del monestir, també. És a dir, el monestir es vesteix allí perquè està a peu de la muntanya sagrada i perquè té una font d'abastament d'aigua generosa i important, no?, sense això no s'entendria.
4: Seguim avançant i abans de tornar cap a la cartoixa, el següent punt on la ruta s'atura és el Forn de Calç.
5: El que ens explica el Forn de Calç és un dels tants aprofitaments que es feia, no?, en aquestes zones de muntanya. En aquest cas es troba en una part on tenim terreny calcari i en aquest cas el bonic és que es manté l'arcada d'accés al forn, que està a peu de pista, i per tant podem veure, no?, una mica una estructura que normalment no veiem. Normalment veiem només el forat rodó al subsol i ja està. I en canvi aquí encara veiem aquesta arcada de pedra molt bonica. I ens explica, no?, doncs aquesta part en què es posava un forn allí, s'encenia el foc, es pujava la temperatura ben bé, quasi 1.000 graus per coure la pedra calcària i fer la calç, que la feien servir per tantíssimes coses, no?, per desinfectar, per arrebossar les parets, per la construcció.
4: De tornada, la cartoixa d'Escaladei ja serà oberta. Erigida a finals del segle XII, és el primer monestir cartoixà de Catalunya i de tota la península Ibèrica. És ben recomanable fer la visita dins l'itinerari proposat per la Meritxell, traspassar les arcades i la gran façana neoclàssica i endinsar-se en les dependències, algunes d'elles reconstruïdes, on els monjos hi feien una vida humil i practicaven el vot de silenci. Visitat el recinte, arriba a la part final, el Tast. Cal baixar per carretera un quilòmetre aproximadament fins a arribar al petit i apinyat poble de la Conreria d'Escaladei.
5: Comptem amb la gran riquesa, no?, d'aquest petit poble de la Conreria, que té dos cellers, el celler d'Escaladei, que és l'històric del Priorat, i que és un dels primers llocs on s'embotera el segle XX, el 1974-75, i de la Conreria d'Escaladei, que és agafa el nom del poble i que és un celler més nou, però que també és molt conegut pel seu vi blanc, per la seva garnatxa blanca. I després tenim el molí d'oli Miró Cubells, que el que és el poble d'Escaladei tenen un antic molí on podem veure les antigues moles i com era l'estructura antiga del molí i que ens permet fer aquest tast de les diverses varietats d'oli d'oliva.
4: Anem a pams. Tot i que el rellançament del Priorat com a terra productora arribi a la segona meitat del segle XX, cal dir que la tradició vitivinícola d'aquestes terres, com de gran part de Catalunya, va molt més enllà, és mil·lenària. La Meritxell explica que els vins que es feien al Priorat ja tenien unes característiques ben especials que van fer prosperar aquesta terra a l'edat contemporània.
5: El que és amb l'arribada dels monjos cartoixans del segle XII, que això es comença a promoure molt més. I, de fet, el vi del Priorat és molt reconegut a nivell internacional, fins al punt que als segles XVII, XVIII, XIX tenim una gran expansió del comerç vitivinícola que es deu no només al que és la producció i l'exportació de vi, sinó també a la destil·lació del vi i a la producció d'aiguardent. Llavors, aquest vi del Priorat, que era un vi molt alt en grau, perquè el territori i el clima ens ho dona, no?, amb aquests estius tan secs i càlids que tenim. És un vi que es concentra molt sucre, tot això és alcohol. En el passat encara tenia nivells d'alcohol molt més elevats i permetia que aquest vi no es piqués, no es fes malbé en viatges llargs, de manera que el vi del Priorat i el seu aiguardent, perquè tenia un rendiment també molt alt, feia que s'exportés al nord d'Europa i hagués viatjat a Amèrica sense cap tipus de problema.
4: Però va arribar la filoxera i per culpa seva el Priorat va viure un segle XX dramàtic. En poc més de 4 anys passa de ser una comarca pròspera a convertir-se en una regió econòmicament molt deprimida, potser la que més arreu de Catalunya, i que perd 2/3 parts de la seva població. I parlem, això sí, de l'altre element líquid característic, perquè aquesta ruta no només parla de vi, la sang del Priorat, sinó també de l'or líquid, és a dir, l'oli.
5: El conreu de l'olivera és també de tota la vida, durant segles aquí al Priorat, i hi ha una part de conreu ecològic també molt important, potser perquè el clima també ens ho permet una mica més, no? La qualitat de l'oli d'aquí, de molts caps d'oliveres, que també molts d'ells estan com les vinyes, no?, en muntanyes, en terrasses, en llocs, en entorns naturals i amb un mosaic agroforestal donant el valor ecològic, ens acaba proporcionant un oli fantàstic i sensacional. I amb una diversitat de varietats, perquè si bé la requina és la més plantada, sobretot des dels temps moderns, encara conservem varietats antigues com la rojal, l'arbossant, el negret, que ens aporten una riquesa i una diversitat aromàtica molt interessant.
4: Racons cartoixans al peu del Montsant és una proposta, com dèiem, de l'empresa de guiatges El Brugit. Allà hi trobareu un munt de propostes pel Priorat, pel camp i les muntanyes de Tarragona i també per les Terres de l'Ebre, calendaritzades o bé a la carta. Descobriu-les totes elles al web www.elbrugit.com.
3: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
4: Doncs amb aquesta energia que ens dona la sintonia de senderisme, comencem aquesta secció del programa, la secció central amb el Xavi Tió. Ben tornat, Xavi, què tal, com estem?
6: Ah, Maria, Déu, guard, com anem?
4: Trobàvem a faltar a Maria, ja, eh? Ja el trobàvem a faltar. I trobàvem a faltar també les rutes a peu, les caminades. Avui, cap on anem?
6: Doncs mira, anem a fer una clàssica del món de l'excursionisme. Prop de la gran conurbació urbana de Barcelona tenim un petit massís, cosí de Montserrat, que ens permet una multitud de caminades de diversa dificultat. Estem parlant del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, un espai gestionat per la Diputació de Barcelona des del 1972, quan va ser declarat primer parc natural de tot l'estat espanyol.
4: Doncs un clàssic de l'excursionisme, sobretot la gent del Vallès que ens escolta, doncs segur que el tenen, vaja, és com la referència, eh? Podríem dir, la muntanya sagrada, eh? Dels vallesans i les vallesanes. Anem al punt de sortida, que ens deies que és el Coll d'Estanalles.
6: Això mateix,
4: eh?
6: Anem a començar a caminar al Coll d'Estanalles, prop del quilòmetre 15 de la carretera de Terrassa a Mura i Talamanca. Hi trobem un gran aparcament condicionat i des de l'antic edifici dels peons caminers, que antigament feien el manteniment de la carretera i que actualment acull el centre d'informació del parc, iniciem l'itinerari del SL-C54. Sembla que estiguem parlant en codi, però ens referim al sender local Catalunya 54, SL-C54. Comencem a caminar cap a llevant, seguint els senyals blanc i verd dels senders locals, pujant per una forta rampa asfaltada que, en el cap d'uns 500 metres, ens du al Coll d'Estella. Aquí deixem el sender local i, per un camí senyalitzat, remuntem suau per un llom sobre codines de conglomerat obert fins a sota del Montcau. Fem el darrer tram força més dret, amb algun punt on potser haurem de fer servir les mans, i acabem d'assolir el cim. 1.056 metres d'alçada, 200 metres més amunt del cotxe i segon cim més alt del massís. Hi trobem un antic vèrtex geodèsic i una gran taula d'orientació metàl·lica del Centre Excursionista de Terrassa. És una talaia magnífica, els quatre punts cardinals, i des d'on veiem cap a sud, la llarga carena que ens durà a la Mola amb el monestir de Sant Llorenç del Munt, el punt més alt. Sortim del cim cap a sud, desfent el darrer tram costerut, i per un altre llom suau arribem al Coll d'Eres, on retrobem el sender local que havíem deixat. És una gran placeta entre arbres amb un monòlit dedicat a Joan Maragall, i aquí, com dèiem, reprenem l'itinerari del sender local cap a sud per un tram entre bosc selvàtic, bàsicament d'alzines, amb algun pi i algun roure, i un sotobosc de marfull, boix, bruc, estepes i galzeran.
4: Mediterrani pur, bàsicament.
6: Totalment. Combinem trams de túnel de vegetació força foscos amb trams oberts sobre la roca nua, i força planers comencem la carena del Pagès. Passem al roure del Palau, un magnífic exemplar de quasi 30 metres d'alt. Als trams oberts veiem Castellsapera, a la veïna Serra de l'Ubac, que és una gran formació rocosa emergint sobre el bosc. Anem per un camí molt ample, planer i completament llis, que ens du al Collet dels Tres Termes, amb el Pla de les Pinasses, on se'ns acaba la bona vida. La quasi pista que portàvem esdevé camí pedregós, trencat i irregular, amb arrels i petites pujades i baixades on hem d'anar amb compte entrepitjar per no caure.
4: O sigui, no va a la bada, eh? Allò de mirar a terra.
6: No va a la bada, just. Passarem també el Coll de Ròssec, el Serrat Roig i el Turó del Boc, i arribem al Morral del Drac.

0: curs són una mena de piques naturals escalonades formades per la precipitació de la calcita a les coves càrstiques. Un cop vist, desfem el camí per pujar de nou al Morral del Drac, on reprenem el sender local, que es torna a orientar a sud, i al poc trobem un trencall indicat. Si seguíssim el sender local per l'esquerra, aniríem per bon camí fins a la Mola, i si volem emocions, per la dreta, tornem a deixar el sender local i agafem el camí del Malpàs de Can Poble. No aconsellable pels qui tinguin vertigen o no estiguin acostumats a passos difícils, perquè hi ha un tram realment molt exposat al buit i molt estret. I aquest camí, continuant-lo, ens du fins a enllaçar amb el Camí dels Monjos, on un PR ens acaba de pujar fins al capdamunt de la Mola. Trobem el santuari romànic amb uns absis preciosos i al costat una altra taula d'orientació. Si el dia és clar, veiem una panoràmica excepcional des del proper Montserrat fins al Montsec, tot el Prepirineu, el Coll Sa Cabra, les Guilleries, el Montseny, els Cingles de Bertí, Gallifa, el Puig Graciós, els Cingles de Sant Miquel del Fai, tota la serralada litoral, Collserola, Garraf, l'Ordal, tota la depressió del Penedès, també veiem el Montmell, tenim els Vallesos sota nostra, amb Terrassa i Sabadell, veiem el Farell, també proper,
1: quin muntanyam, mare meva,
0: etcètera, senzillament, com diu aquell, brutal. I de la Mola ja només ens queda sortir-ne cap a nord, seguint el sender local, baixar al Morral del Drac, resseguir tota la carena del Pagès i retornar al Coll d'Estanalles a retrobar el cotxe.
1: Mare meva, quantes muntanyes que hem fet, o més ben dit que hem vist, eh? Anem amb la fitxa tècnica i comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
0: Doncs estem parlant d'uns aproximadament 14 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 560 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps.
0: Posem-hi unes 5 horetes perquè és bastant entretinguda per tots aquests llocs interessants per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
0: Doncs aviam, 1.5 sobre 5 si anem i tornem exclusivament pel sender local. 3 sobre 5 si volem passar pel Malpàs de Can Poble, perquè realment és molt exposat.
1: Cartografia.
0: Tenim un mapa editat pel Centre Excursionista de Terrassa, un mapa que es diu Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Ubac, escala 20.000, que és molt acurat realment cartogràficament parlant.
1: I a internet.
0: I a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom SLC54 a la Mola, des del Coll d'Estanalles, de l'autor Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac.
1: Doncs gràcies, Xavi, ens retrobem la setmana vinent.
0: Salut i República.
1: I els darrers minuts de programa descobrim món, però hem variat una mica la fórmula. Els col·laboradors ens descriuran indrets que per la seva bellesa, singularitat, espectacularitat i personalitat són part d'aquell gran viatge que mai s'oblida. Comencem al Parc Nacional Torres del Paine, a la Patagònia, un dels espais naturals més importants de Xile, situat a 51 graus de latitud sud, als Andes, i dominat per la serralada Paine. És parc nacional des del 1959 i una enquesta del National Geographic el va considerar la 8ª meravella del món. Verticalíssimes agulles granítiques de fins a 2.600 metres d'alçada en són l'element estel·lar, però no menys importants són el Cerro Grande o els punxeguts Cuernos del Paine. Avui, en Francesc Masó, guia de l'agència Caminar Travel, ens en parla tot fent la ruta coneguda com la W.

A mi m'agrada molt, eh? És, hi ha muntanyes i hi ha llacs. De muntanyes hi ha les famoses torres del Paine, hi ha els cuernos del Paine i hi ha el Paine Grande. I llacs, hi ha uns llacs que tenen un color molt especial, eh? Hi ha el llac Nordensfjall, que té un color turquesa maragda impressionant. Per poder visitar, la millor forma és caminant. Allà s'han establert un parell de circuits. Hi ha el circuit que dona tota la volta a tot el parc. Generalment es comença per l'est, va pel nord, tornes per l'oest i passes pel sud. Però això són molts de dies. Nosaltres hem optat per fer el circuit de la W perquè hi ha una bona infraestructura de refugis i això et permet portar res amb el que portes del dia i pràcticament una muda i poca cosa més ja fem.

0: Nosaltres vam començar el circuit al Refugio Torre Norte i d'aquí puges cap al Refugio Chileno. Això són 2-3 hores. I del Refugio Chileno pots anar fins a la base de les Torres, que és un altre lloc d'aquests màgics, semblant a la Laguna de los Tres en el Fitzroy. Aquí, quan arribes a la base de les Torres, hi ha el Lago de les Torres, i allà veus les tres torres del Paine, que també, si tens sort amb el temps, és una vista impressionant. Refugi Chileno, ja vam continuar el dia següent, ens en vam anar cap al Refugi Cuernos. Aquest, com que estava ple, vam estar just al costat, pràcticament allà res, a 10 metres, i hi ha uns domos, que són unes carpes molt ben acondicionades. Pràcticament tota la carpa era per nosaltres. Estàs molt bé. Vas a menjar en els refugis i has de patir la cua del menjar del refugi, perquè com que en aquests llocs la temporada és des de la primavera fins a finals d'estiu, que seria mitjans novembre fins a finals de març, s'acumula la gent de tot l'any en aquells mesos. Troba gent i aquests refugis estan plens a diari. El dia següent del Refugio Cuernos vas anant pel costat del llac, pel llac Northern Fjell, i aquí van passar pels domos del francès, que són uns domos que han fet nous, deu fer un parell d'anys. Allà vam deixar les coses i després vam poder continuar per tot el Valle del Francès. D'aquesta vall vam poder arribar fins al campament o Mirador Britànico, que allà et quedes enmig del Paine Grande, el Cerro Catedral, el Cola del Fin. Tu estàs allà al mig i és un altre dels punts impressionants d'aquestes caminades, un dels punts que val la pena arribar. Però vaja, si només arribes al Mirador del Francès, també és bonic, perquè veus allà la gelera del francès que baixa de Paine Grande, que és impressionant. Quan arribes al mirador britànic, van fer panorames de 360 graus perquè no saps on mirar. Tot el teu voltant és impressionant. Tot prets de pedra, d'aquest granit tan bo que hi ha per allà, que els escaladors queden fascinats. El dia següent continues cap a Paine Grande, al Lodge Paine Grande, i allà tiraríem cap al Refugio Grey, però nosaltres optem per arribar fins al mirador del Glacier Grey, que és un altre lloc que també és impressionant. Arribes amb una espècie de turó que queda al llac Grey a mà esquerra, i allà al fons veus de les dues llengues que cauen, que són potser les més australs del camp de gel patagònic, que allò és el que forma el Glacier Grey. Hem de tornar cap a Paine Grande per poder agafar el catamarà que ens portarà a l'altre costat del llac Peoe. El catamarà, si tens un dia que sigui clar, és un viatge que el recordes. Jo crec que el recordaré tota la vida, amb aquell blau d'aquell llac Peoe i les muntanyes al fons. Principalment allà el que destaca més, potser per mi, són els Cuernos del Paine. Aquestes muntanyes que tenen diferents tons, tenen un color granatós fort, entremig tenen un color més clar i a les puntes tornen a ser aquest granatós fosc. Vas veient el que has caminat tu per sota. Des del catamarà pots veure Paine Grande, que és la muntanya més alta de totes les d'allà, que potser no l'has valorat tant quan hi has passat per sota, però després, com des de lluny, des del catamarà, com veus aquella mole de roca i de gel, i també quedes impressionat.
1: I el nostre temps s'ha acabat, però no patiu, que la setmana vinent tornem amb més propostes de senderisme, d'excursionisme i de viatges. L'Andreu Ortega ha estat als botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, Jaume Monés, a l'edició i presentació. Salut, i com sempre us dic, que tingueu una molt bona ruta.
2: Saps que Ràdio Vilasacra forma part de la xarxa de comunicació local? És soci actiu de l'Agència Catalana de Notícies, de les que rec contingut i actualitat? Saps que anualment passa comptes amb la Societat d'Autors i que genera més del 40% del seu contingut en música i arxius propis? No? Doncs ara ja ho saps.
3: Bona nit.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra.
9: Ràdio Vila-sacra.
10: Ràdio
9: Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.
11: Hola, veïns. Un nou Supeco t'espera al carrer Alexandre d'Olofeu 7 a Figueres. Si ja coneixes Supeco, no cal que t'expliquem que tenim els millors preus, perquè estalvis en la teva compra. Perquè si és el mateix i costa menys, doncs millor. Supeco, el teu súper econòmic.
12: Ai, ai, ai, ai.
13: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular. Gràcies també per entendre'ns en aquest tema.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detecten peixos morts al riu Arnera al seu pas per Maçanet de Cabrenys. Unes analítiques ho atribueixen a les altes temperatures i al poc cabal del riu. Una veïna denuncia en un vídeo excrements acumulats, portes malmeses, manca de bosses i una coberta foradada a Llançà. I contradiu les explicacions que atribueix l'alcaldessa durant un directe d'Instagram. Intervenen 263 quilos de xix en una furgoneta per a persones amb mobilitat reduïda a prop de la frontera. Els duaners van interceptar el vehicle al peatge del Bolo i el conductor ha estat condemnat a 3 anys de presó i a una multa de 2,63 milions d'euros.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
2: En joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En joc.
1: Dilluns a les 5 de la tarda i 8 del vespre.
3: En el 107 de la FM.
4: Apunta bé.
5: La música de la teva vida.
6: Roses acollirà que cap de setmana, els dies 3 i 4 d'octubre, la Copa d'Espanya de Patí a Vela 2026, una competició organitzada pel Gen Roses amb el suport de Port de Roses. La prova convertirà durant dues jornades la Badia de Roses en l'escenari d'aquesta competició estatal, amb la participació de regatistes de la modalitat de Patí a Vela i l'oportunitat de gaudir d'un esdeveniment esportiu vinculat al mar i a la tradició nàutica del municipi. L'esdeveniment compta també amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses, la Diputació de Girona, Living Roses, la Generalitat de Catalunya, el Consell Català de l'Esport i la Federació Catalana de Vela.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
2: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos.
3: Has sentit parlar dels anunci conya de Ràdio Vila-sacra?
4: No.

0: Cansat de ser gras i molt lleig? Doncs pot ser només lleig si vas al gimnàs Posa't com un toro, al carrer Musclo 69 d'allà baix, que si vas caminant faràs també cames.
1: Tens, trans, techno, house, remember. A Ràdio Vila-sacra, 107.0 FM.

0: busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. I sí, ja ho tenim aquí.
4: Sí, prova-ho ara.
5: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
6: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.

0: comença a haver-hi nivell.
1: Ai, ai, ai, ai.
2: La publicitat de Ràdio Vila-sacra és tan seleccionada que només acceptem un determinat número de falques hora. Perdoneu les molèsties, però per propaganda teniu molts altres mitjans audiovisuals que ho accepten tot. A Ràdio Vila-sacra, només el millor del millor. I de forma molt particular,

0: De perdre la veu eixampada a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
1: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.
2: Apunta bé.
3: La música de la teva vida.

0: Si vols viure tranquil i amb alegria, Ràdio Vila-sacra tot el dia.
1: Encara no has tastat el licor crema d'arròs de segadors del Delta?
2: Licor crema d'arròs de segadors del Delta. Un licor suau i exquisit per compartir en moments especials amb la família i els amics. Tasta'l.
1: Licor crema d'arròs segadors del Delta. Sabor únic i original.
2: L'autèntic esperit del Delta de l'Ebre.
3: Ràdio Vila-sacra, molt més que ràdio.
4: Una altra vegada a casa, sense ningú que em digui hola o que em pregunti com ha anat el dia o com estic. I en comptes d'això, quatre parets que fan que em senti atrapada.
5: Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat. A la Fundació La Caixa treballem per acompanyar-les i sensibilitzar sobre aquesta realitat. Descobreix com ho fem a escaperoomsoledat.org.
6: Aquest cap de setmana pots tenir un bon pla o un pla millor.
7: Jo m'hi apunto.
8: Radio Vila-sacra.

0: Toni.
1: D'un estil anem a l'altre.
2: Extra! Extra!
3: Perfecte.
0: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
4: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: recordi bé.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: És que t'era tot.
3: Bueno, sempre diuen, no?, que tot el que val la pena costa.
4: Ai, per fi a casa.
5: Podem pintar l'entrada i reorganitzar l'armari. I aquí, que et sembla una prestatgeria?
6: Ara que vens amb les piles carregades, és el moment de millorar la teva llar. A l'Heroi Merlin tens fins a un 30% de descompte en armaris, decoració, pintura i molt més. Aprofita els últims dies.

0: la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
1: Tenir set mai és una sensació plaent, però és indispensable per a la supervivència, ja que el nostre organisme necessita el consum d'aigua encara més que el d'aliments. Tenir set, doncs, és un recordatori d'aquesta necessitat, una sensació que genera l'hipotàlem i que es va perdent amb l'edat. Per això, durant les onades de calor, sempre es recorda a la gent gran que beguin aigua encara que no tinguin set. Però si bé en la nostra societat la set mai acostuma a ser un gran problema, ja que per sort tenim un fàcil accés a l'aigua potable, tots podem tenir diferents sets, en sentit figurat, set per amor a l'art.
2: Espavila't. Sí, tu. Aprofita el moment. Fes alguna cosa, surt de casa, viatja, demostra al món que pots sortir de la teva zona de confort. I quan tornis, descobriràs que el millor lloc del món ja el coneixies. Com a casa, enlloc.
3: Ràdio Vilasacra.

0: Andreu. Tòcul 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau. Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
1: Adéu, adéu.
2: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
3: Adéu, adéu, adéu.
2: Ser cívic és tenir servei.

0: Bona nit.
1: És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
2: Hem de treure el cap a Girona.
3: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte. Pensa en un producte.
4: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
5: Gràcies als avenços dels radiofàrmacs, la teràpia metabòlica sorgeix com una revolució per combatre alguns tipus de càncer, ja que s'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient. Després de 60 anys d'experiència amb radiofàrmacs, Cetira Cires ha obert un servei de teràpia metabòlica per al càncer, medicina personalitzada de precisió, amb més efectivitat terapèutica i qualitat de vida. Cetira Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
6: Hey! Això és Ràdio Vila Sacra.
7: Què, què?
8: Que això és Ràdio Vila Sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
2: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
3: Si us agrada voltar i teniu la sensació que se us esgoten les idees, no patiu gens ni mica, que ja farem nosaltres la feina. Tres continguts en cada programa. Els tres d'avui són aquests que presentem ara mateix en el nostre sumari. Començarem fent un tomb per Sort, la capital del Pallars Sobirà. Una vila plena d'història. L'espai museïtzat de la Presó Museu Camí de la Llibertat proposa una ruta guiada que fa un repàs al passat de la vila, des d'època medieval i fins al convuls segle XX. Serà amb el seu guia, en Pau Colom. Del Pirineu cap a la Catalunya central, a la secció de senderisme, recorrerem la Serra de Castelltallat amb inici i final al poble de Cuaner. Una ruta per pistes forestals, zones d'obaga, punts que amaguen petjades fòssils, antics masos i vistes panoràmiques molt i molt destacades. Tot això en uns minuts. Hamburg és una ciutat-estat que és la segona urbs més poblada d'Alemanya. Encara no hi havíem estat, als Sendes, i com que no ens agrada deixar cap racó al marge, doncs allà que anem. La Cristina Duró, viatgera i col·laboradora habitual del programa, quan es tracta de fer turisme urbà, ens hi porta en uns moments. Tres continguts que comencem a desplegar ara mateix. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Congost de Collegats. Cor encongit, capteniment i respecte quan passem sota aquella majestuosa bèstia de pedra, autèntica barrera natural per la gent dels dos Pallars. Anem cap al nord, al Pallars de Dalt, al Sobirà. A la seva capital, Sort, vila, el nom de la qual significa pont en l'antic idioma basc que es va arribar a sentir en aquestes terres, allà on el Pirineu axial ja comença a ser una mica més mediterrani que no pas atlàntic. Sort reposa plàcidament a la vall d'Àssua com a una de les capitals comarcals més petites del país. Suma poc més de 1.700 habitants i poc més de 2.200 comptant els altres 15 nuclis agregats que té el terme. Magnitud inversament proporcional a la seva transcendència històrica, seu d'un comtat i d'altres episodis més recents. Avui els repassem in situ, en una visita guiada de la Presó Museu Camí de la Llibertat, un espai museïtzat al voltant de la presó que va ser, fins al segle passat, el malaurat final a molts refugiats europeus que fugien del nazisme i que es van anar a topar amb el col·laboracionisme franquista. Recorrerem la història de Sort. En Pau Colom serà el guia d'una visita d'aproximadament hora i mitja que ens porta cap al nucli antic, coronat pel seu castell.
4: El poble de Sort origina a partir d'aquest castell medieval. Es va creixent, diguem, el poble, tota la protecció del castell. I llavors una mica a la part antiga del poble origina dintre d'aquest castell que envolta el poble amb una muralla. I a l'interior d'aquesta muralla pues, va creixent el castell antic. I després ja, sobretot cap al segle XVIII, hi ha un creixement del poble fora de les muralles i ja en el segle XX, amb el desviament del riu als anys 20, hi va haver un altre creixement dins de l'actualitat, diguem, més o menys.
3: El castell, erigit cap als segles X i XI, és la raó de ser de la vila. Sobre un esperó a 700 metres d'altitud, resten dempeus algunes de les seves muralles exteriors, que testimonien el que va ser l'antiga residència dels comtes de Pallars. Un recinte poligonal de gairebé 2.000 metres quadrats, on hi va haver una construcció que va patir tot tipus de vicissituds.
4: El castell ha sofert de tot. El segle XIX ja ho van convertir en cementiri i llavors clar, van soterrar tot el castell i en què els murs del castell feien de perímetre de tanca del cementiri i tot l'interior del castell era el cementiri, bàsicament. Llavors als 90 van retirar el cementiri i van fer unes excavacions arqueològiques per veure el que quedava de l'estructura. A dalt de tot el castell ho van recobrir i diuen que tu pots entrar dintre del castell, però l'únic que es conserva original és les muralles.
3: I sota la seva vigilància hi ha la vila closa, un breu entramat de carrers allargassats, estesos entre l'Esperó i la Noguera Pallaresa. A la visita els recorrem i en descobrim elements arquitectònics i patrimonials d'interès.
4: fem una volta pel casc antic, primer anem cap aquí, la zona que conserva una mica el traçat medieval, entrem per aquella zona, explico una mica per on estaven les muralles, com s'estructurava el poble. Després hi ha una zona on hi ha varis mosaics que va fer el Josep Minguell, un escultor de Tàrrega, el 99, que bueno, representen una mica aquests mosaics, la vida, la flora, la fauna. Llavors, a partir d'aquests mosaics, que per exemple surt un os, pues, explico el tema de la caça de l'os i del llop, apareix un mosaic sobre les bruixes i parlo sobre la bruixeria, apareix un mosaic sobre el setge del castell de València d'Àneu, llavors explico una mica la guerra del Pallars del segle XV.
3: Òbviament, també es passa per l'església de Sant Feliu, un temple erigit al segle XVII i que inicialment estava fora de la primera vila closa. A la Guerra Civil, grups d'anarquistes en van destruir l'interior. Després es va reconstruir. És a la part més alta de la neuràlgica plaça Major, on hi ha una estàtua dedicada al general Moragues.
4: General austriacista, que durant la guerra de successió va defensar el Pirineu, diguem que era el governador de la fortalesa de Castellciutat, i bueno, té un monument a Quissort, entre altres coses, perquè la seva segona dona era de Quissort, la Magdalena Giral, senyora de Bressull. I llavors, bueno, en aquesta època que el Moragues va estar defensant aquí el Pirineu, també va estar a Quissort, i llavors es va fer un monument dedicat a ell, i es parla una mica de la història del Moragues.
3: Sort també fa memòria de Josep Mir i Rocafort, més conegut com professor Fassman, qui durant gran part de la segona meitat del segle XX va ser un conegut mentalista i hipnotitzador. En Pau Colom explica que va ser un home que sempre va estar arrelat a Sort, al Pallars i a la seva parla. A ponent de la plaça veiem l'estret carrer del Raval i, en sentit contrari, el portal de Barrós ens permet accedir i transitar pel carrer Major, artèria de la vila. Allà on aquest s'acaba, a l'altre extrem i al costat de l'Ajuntament, es porta els visitants cap a un edifici històric, el Centre Català Republicà.
4: Es va inaugurar el 32, com una espècie d'Ateneu catalanista. I també, bueno, és interessant perquè va venir el Lluís Companys el juliol del 34 a inaugurar el Centre Republicà Català. Encara es conserven imatges d'aquella època i tal, i un centre on es reunia la gent d'Esquerra Republicana, que feien reunions, festes, celebracions. Hi havia l'Escola Catalana, el diari El Pallars, editaven el diari El Pallars. Després, durant la Guerra Civil, es va utilitzar com a hospital militar dels nacionals. Després es va utilitzar l'església, on es va destruir l'església de Quissort. Després, ja durant l'època franquista, va quedar com un centre d'oci, vull dir, va perdre tot el significat polític, i allí feien bàsicament cinema, teatre. Després va ser un local dels bombers, ara és un centre de dia per jubilats, vull dir que han fet de tot allí. Ha evolucionat molt l'edifici, vull dir, no es conserva com era l'època. L'únic que sí que als voltants del 2010 va recuperar la façana com estava als anys 30, diguem.
3: El Centre Català Republicà recorda l'inici d'un període convuls en ple segle XX. Primer, la Guerra Civil, i després, la Segona Guerra Mundial. A Sort, tot està a un sospir de distància i a molt pocs metres del Centre Català Republicà hi ha la Presó Museu Camí de la Llibertat. Som a la plaça de Sant Eloi, i el que ara és un espai museístic, durant més de 130 anys, va ser un presidi.
4: És una presó del segle XIX, i va ser presó fins al 1966, fins fa 4 dies, com aquí diu. De fet, hi ha molta gent del poble que recorda haver vist presoners allí a la presó. I, bueno, va ser presó durant 130 anys d'aquí al poble, i l'interessant de la presó de Sort és que es conserva l'espai original de la presó. Vull dir, tu veus les condicions com estaven la gent allí dintre la presó. És un espai petit, reduït, però té molta història. De fet, bueno, el que és l'exposició del museu es centra sobretot en l'època de la Segona Guerra Mundial, i a la presó de Sort hi van passar 2.700 refugiats fugint del nazisme.
3: La presó es va museïtzar l'any 2007 dins dels espais del Memorial Democràtic i inclou plafons i un audiovisual. Posa el focus en la Segona Guerra Mundial i en com, a través dels Pirineus, van creuar prop de 80.000 refugiats. A la banda sud, però, ja els esperaven.
4: Aquí al Pallars, pues, hi havia controls de la Guàrdia Civil a Los Dizil, a Les, a Tabascan, a Tort, i llavors tots aquests refugiats que entraven per la frontera, sí, bàsicament és que entraven per la Vall d'Aran, la Vall d'Àneu, la Vall de Cardós, la Vall de Tort, pues, és que agafaven la Guàrdia Civil, anaven a parar aquí la presó de Sort. És l'única presó d'Espanya, però van passar refugiats europeus, que es conserva l'espai original. I clar, tu veus un espai reduït, i havien arribat a ficar 55 persones a la vegada, no? Un espai d'uns 24 metres quadrats, més o menys.
3: El Tom, per Sort, també ens descobreix que la pintoresca caseria que ressegueix l'avinguda dels Comtes de Pallars, altrament també coneguda com la carretera C-13, és el resultat del desviament de la Noguera Pallaresa, que va suposar una petita transformació urbanística del poble.
4: originàriament passava per on ara hi ha la carretera i el parc del riuet al mig del poble, passava a tocar de les cases. Tot el trànsit que venia de la zona de Balaguer cap aquí dalt, cap al Pallars, havia de passar pel carrer del Raval, plaça Major, carrer Major, i continuar cap al nord perquè tot el riu passava per on ara hi ha la carretera. I l'única opció pel trànsit era passar pel mig del poble. Llavors, en 1907 hi va haver, bueno, unes riuades molt fortes en aquesta zona i van aconseguir el finançament per desviar el riu. I en 1914 van construir el terraplè, que en diuen, que és per on passa ara la carretera, i llavors van construir un llit de riu nou per desviar el riu per on passa ara.
3: I al costat de totes aquestes façanes, a l'altra banda del carrer i ocupant l'espai de l'antiga llera de la Noguera Pallaresa, el Parc del Riuet, una perfecta transició entre la vella i la nova Sort. Si esteu interessats en aquesta visita guiada per Sort o també visitar la Presó Museu, consulteu horaris o proposeu visites concertades contactant amb en Pau Colom a través del web camidelallibertat.sort.cat.

0: finnas.
1: L'espai de senderisme ens du a tots els racons i raconets de Catalunya i un dels que també ens agrada anar dins la Catalunya central són aquestes serres que queden en un segon terme, que no estan en els eixos principals de comunicació i que són una de les predileccions del nostre col·laborador en aquesta secció de senderisme, el Xavi Tió. Xavi, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Són d'aquests llocs una mica... d'amagatotis, que no s'hi arriba de pas directament, eh?
2: Aquests llocs tranquils.
1: Que ens agraden tant. On anem avui, aviam?
2: Doncs mira, si fa 3 mesos vam fer una proposta per la Serra de la Sala, que aquesta sí que era una serra força menor, a tocar de Súria, avui ens n'anirem a la serra, diguem-ne, principal del costat, és a dir, la Serra de Castelltallat. Aquesta ja té una miqueta més d'entitat. Per situar-nos, doncs estem parlant de l'oest del Bages, tocant al Solsonès i a l'Alta Anoia, en una mena de línia recta imaginària entre Súria i Calaf. Doncs bé, us proposo un itinerari fàcil, la major part per pistes forestals, per fer una circular que, sortint del conjunt medieval de Cuaner, ens durà per algunes de les obagues de Castelltallat per enfilar-nos fins al coll de Cuaner, que separa les dues serres que dèiem, i d'allà apropar-nos a un punt on podrem contemplar un seguit de petjades fòssils d'antics mamífers extingits. I després, la continuació de la ruta ens durà a contemplar les ruïnes d'alguns masos, una mostra dels que hi ha repartits arreu de la serra, tots antiquíssims, i contemplar també unes bones panoràmiques del Prepirineu abans de baixar de nou a Cuaner.
1: I comencem precisament aquest bonic poble de la comarca del Bages, eh?
2: Això mateix, anem a començar a caminar a Cuaner. És un indret on, tot i que ho coneguem, sempre ve de gust de tornar-hi. I arribarem des de Súria per una carretereta asfaltada que passa per l'antiga fàbrica de Can Jové, creua el Cardener per un porterró i després passa pels masos de la Riera i de la Ribera, es converteix en pista i després de traspassar per guals encimentats diverses vegades la Riera de Cuaner, arriba al castell i l'església de Sant Julià. Doncs bé, 250 metres més enllà hi ha el camp del rector, al peu de l'ermita de Santa Maria, amb molt d'espai per aparcar-hi. Aquí és on comencem a caminar, enfilant-nos primer pel camí empedrat que ens du a Santa Maria de Cuaner, o Santuari de la Mare de Déu de Cuaner. És un gran edifici del segle XVII, aturonat, amb un campanar d'espadanya, té també un pati d'entrada enrajolat i adossat... trobem un petit fossar amb xiprers. D'aquí, de Santa Maria, prenem en suau pujada el camí a Claret dels Cavallers, és un bon camí rural, pel marge dret de la Riera de Cuaner, passem pel costat d'un salt d'aigua força bonic, amb un gorg a sota, i arribem al poc a les ruïnes de Can Xicola. Són unes ruïnes que queden una mica alçades sobre un coster a l'esquerra, és un mas que ja existia al segle XVII i que s'havia anomenat Vinya Vella i que a primeries del 18 hauria passat a mans del veí Samís. Aquí ens posem planers per l'obaga de Gubianes, continuem veient restes de marges i acompanyats d'unes bones pinedes de pinassa i roures, entre marfull i arbossos, arribem a Gubianes, un altre mas en ruïnes del que se'n té constància d'ençà el segle XIV i que a principis del 18 era, com l'anterior Can Xicola, pertinença del mas del Samís. Aquí se'ns acaba la tranquil·litat perquè girem 180 graus, deixem el camí pel que hem vingut i per una pista a mà esquerra guanyem cota ràpidament, amb llargues llaçades, pugem fort, la vegetació va canviant i va guanyant pes l'alzinar, acompanyat d'estepes, fins a assolir un llom força obert que ens du a enfilar-nos en un turó des d'on comencem a tenir bones vistes del Prepirineu. Per l'altre cantó davallem lleugerament fins a la bifurcació amb el camí de Cuaner, que prendrem després de tornada i de moment continuem guanyant alçària fins a guanyar de seguida el coll de Cuaners, el sostre de l'itinerari on assolim la carena. Aquest coll és la divisòria entre la serra de Castelltallat i la de la Sala, aquelles dues serres que dèiem en principi, i la de la Sala realment aquí es veu que és una prolongació de la primera, de la de Castelltallat. D'aquest coll que estem, davallem per la solana de la Rabassa, entre pins, en direcció direcció a la carretera de Sant Mateu de Bages a Castelltallat, i de seguida, res, en uns 400 metres, en un revolt molt marcat, trobem una codina calcària on hi ha tot un seguit d'ignites, unes petjades fòssils didàctiles, és a dir, amb dues ungles, possiblement d'una espècie antecessora dels actuals senglars, calculen d'uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que recorden força les del proper jaciment de Prat Barrina, tot i que amb aquell són força més nombroses i ocupen molta més extensió. Doncs bé, contemplat aquest petit jaciment, retornem al coll, davallem per l'Obaga fins a l'encreuament que dèiem de l'anada i reprenem el camí de Cuaner, ara de pla, per l'Obaga de Mas Bosch, amb vistes a ponent cap a la Serra de Pinós, tenim vistes cap a nord de la Serra d'Ensija, veiem el Pedraforca, la cara sud de Busa, veiem rasos de Peguera i, al fons, el Cadí, la Tossa d'Alp i el Puig d'Ensada. I més proper veiem el Castell de Cardona i tota l'alta vall del Cardener, i cap a llevant la vista se'n va fins als cingles de Cabrera, veiem Collsacabra, veiem també les Guilleries i el Montseny, i molt més properes veiem les runes de Mas Bosch, i més endavant anem a passar pel també enrunat Mas del Soler Nou, és un dels masos més antics de la contrada, probablement alçat a finals del segle X. Aquí comencem a davallar fort per entre pineda de repoblació atapeïda, que és conseqüència d'unes repoblacions que hi van haver després de l'incendi del 1994, fins que trobem una petita placeta amb aquesta pista per on baixem, d'on arrenca un sender que ens baixa per entre el bosc i clarianes fins a Cuaner, on podem anar a veure Sant Julià de Cuaner, romànic llombard preciós, i també la gran torre del castell sobre Can Serra, és una casa enganxada ben bé amb aquesta gran torre del castell, en un conjunt medieval molt atractiu i interessant, i d'allà ens acostarem a recuperar el cotxe al camp del rector.
1: Doncs aquesta interessant ruta, que té la seva fitxa tècnica corresponent, i la comencem, com sempre, amb la distància recorreguda.
2: Estem parlant de 10 quilòmetres clavats.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes de caminada efectiva.
1: Grau de dificultat?
2: 1,5/5, per alguna pujada i baixada una mica fortes.
1: Cartografia?
2: Doncs tenim un mapa que es diu Serra de Castelltallat, escala 1,25.000, d'una editorial de Vic, relativa nova, que va néixer el 2011, que es diu Mont Editorial.
1: I a Wikiloc?
2: A Wikiloc trobareu la proposta d'aquesta excursió amb el nom Serra de Castelltallat des de Cuaner, d'un usuari que es diu Toni Planes.
1: Ja, i que l'hem seguit
2: força,
1: amb... Exacte.
2: Força conegut.
1: El tenim ja força conegut. Gràcies, Xavi, fins al proper programa.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Cristina Duró i us presentaré el meu viatge de 5 dies a la ciutat d'Hamburg, Alemanya.
1: Amb gairebé 1,9 milions d'habitants, Hamburg és la segona ciutat més gran del país. És una ciutat-estat ubicada al nord d'Alemanya, a la riba de l'Elba, just en la confluència amb el seu afluent Alster. Del seu nucli antic no en queda pràcticament res. Incendis, plans megalòmens del Führer, guerres i projectes urbanístics n'han provocat grans canvis a la seva fesomia. Però el resultat final és una ciutat molt interessant, plena de llocs visitables. Ara ens hi endinsem en un primer capítol dels Quaderns del Viatger.
3: Hamburg és una ciutat sobretot plana, si ens centrem en el que són accidents geogràfics. La prova està en que gairebé tothom hi circula en bici. És una ciutat en la qual trobem l'arribada del riu, amb els canals que comporta que hi hagi. I a banda d'això, és una ciutat verdíssima. Hi ha molts espais naturals, hi ha jardins botànics, hi ha parcs en els quals la gent pot anar a descansar, i és una ciutat superoberta. I no em refereixo només a ser una ciutat oberta culturalment, sinó quant al seu espai i l'extensió i com s'ha ocupat el terreny. Hi ha contrast entre el nou i vell, però al mateix temps és una ciutat que integra molt bé els elements nous amb els elements vells, especialment amb el tema arquitectònic. Si es passeja per la zona on està l'edifici de la Filarmònica, Mònica, podem veure que hi ha aquest edifici que sobresurt sobre els altres, però molt a prop hi ha la zona dels docks de l'antic port. Per tant, crec que aquest contrast està molt ben trobat i molt ben integrat. L'edifici de la Filarmònica d'Elba es troba situat a una, com una mini península que sobresurt. És un edifici que gairebé es pot veure des de totes les ubicacions de la ciutat. Per qui no l'hagi vist mai en fotos, és un edifici acristal·lat i fa la forma d'unes onades, i la miris com la miris, pots veure la cresta de la onada. Si pots entrar dins, tant si vols anar a veure un concert com si vols anar com a visitant, l'entrada és gratuïta. Cosa important, es fa una cua d'uns 5-10 minuts que va relativament ràpida, llavors tu pots pujar al segon pis i en el segon pis pots fer una volta en 360 graus, des de la qual pots observar diferents punts de vista de la ciutat segons el punt cardinal en el qual et vulguis ubicar. Quant a la zona del Port Nou, és una zona que realment l'han deixat molt bonica. Jo no sé com era temps abans, però és una zona d'edificis nous, sobretot residencial, en la qual s'estan començant a ubicar moltes famílies benestants de la ciutat, amb unes vistes molt boniques, perquè, d'entre altres coses, des d'allà es pot veure l'edifici del Filarmònic. A banda d'això, també hi ha algunes de les atraccions principals de la ciutat, com per exemple la zona de Minitour Wonderland, i és un dels llocs on pots anar a fer una degustació dels menjars típics de la zona, que són entrepanet d'arenga o de peix macerat. És una molt bona zona per passejar, i no sé si heu estat mai a Manchester, és molt semblant a la zona nova de Manchester que hi ha propera al riu. Miniature Wonderland és una atracció, segons el que em van explicar les persones que van fer-nos anfitrions a Hamburg, és l'atracció més visitada de la ciutat. I no és d'estranyar. És un lloc que a priori no despertaria cap tipus d'interès perquè no deixa de ser una exposició de maquetes. Són maquetes de diferents paratges del món i, per exemple, hi ha una part que mostra el circuit de Mònaco de les carreres. Llavors, tot i que la maqueta és estàtica, hi ha escenaris que es van movent i que són dinàmics. Així que pots veure com en aquella maqueta, de sobte, es fa de nit o es tanquen els llums de la ciutat, o, per exemple, n'hi ha d'altres que representen un aeroport. Pots veure tot el cicle dels avions enlairant-se o aterrant. N'hi ha d'altres que són un concert. Pots veure l'inici del concert, pots veure com la gent està ballant. Insisteixo, encara que els ninos estiguin quiets, o fins i tot ja representada del Sambódrom de Rio de Janeiro, en el qual les miniatures estan movent els malucs. Sant Pauli és el barri possiblement més conegut per totes les persones que no tenen referències clares d'Hamburg. És el barri canalla, el barri del pecat, el barri on, si vols tenir un moment per desfasar, és el lloc on has d'anar. Però també és un barri que és bonic per passejar. Hi ha restaurants molt curiosos, hi ha botigues molt curioses. Hi ha, per exemple, una botiga que es diu The Bizarre Shop, que és com una mena de

Doncs punt i final, ho deixem aquí. Salutacions de tot l'equip que setmana rere setmana fa possible el Sendes. L'Andreu Ortega als botons, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla, en Jaume Monés, des de l'edició i presentació. No marxeu gaire lluny, que nosaltres de seguida tornem a ser-hi. Gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent i que tingueu una molt bona ruta.

0: nit.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Reprenem una nova temporada després d'un estiu informativament convuls. A la vostra emissora no, vosaltres tot l'any sembla ser temporada i me n'alegro molt perquè sou una diferència que poc semblen valorar. Hem passat una calor considerable, més de la que voldríem i probablement menys de la que ens tocarà passar els pròxims anys. El clima té aquesta desagradable virtut de convertir les prediccions més pessimistes en una realitat bastant quotidiana. La política tampoc ens ha donat gaire descans, la del nostre país i la del país veí. Tot sembla més polaritzat, més sorollós i més teatral. Cada dia costa més veure la política com aquella activitat relativament sensata que hauria de servir per arreglar els problemes de la gent. De vegades sembla dedicada exactament al contrari, a crear-ne de nous. La crisi migratòria de Ceuta n'ha estat un bon exemple. Un fenomen complex, difícil i que no és nou, s'ha convertit immediatament en munició política. Poques propostes, poca voluntat d'entendre, ningú dona gaire la mà. Hi ha proclames, insults, acusacions i una notable quantitat de populisme. Els extrems, de dreta i d'esquerra, han après que incendiar una conversa dona molt més rendiment que intentar resoldre un problema. Els mitjans tampoc sempre hi ajuden. Mentrestant, a l'altra banda de l'Atlàntic tenim l'infame president americà, capaç, segons com es llevi, d'amenaçar amb una guerra, imposar un arancel o canviar el nom al Golf de Mèxic. Cal fer fora aquest imbècil del poder, sigui com sigui, però em temo que passar cada matí una hora parlant-ne tampoc ens arreglarà gaire la vida. Potser ens convé tornar a casa, perquè aquí tenim prou feina. Ens hauríem de preguntar com gestionem un Empordà que durant 6 setmanes sembla no tenir prou carreteres, prou platges ni prou aparcaments i que al febrer, en canvi, corre el risc de semblar-se un sarcòfag. Com fem possible que els nostres nois i noies puguin construir aquí un projecte de vida? Com resolem l'accés a l'habitatge en un territori on una masia que fa 30 anys habitava un pagès avui pot acabar en mans d'algú de Barcelona que l'ha comprada per 1 milió d'euros? Ens hauríem de preguntar com elevem el nivell educatiu d'una comarca que s'ha acostumat massa al monocultiu turístic, com fem de la cultura una activitat permanent i no una successió d'actes d'estiu, com diversifiquem l'economia, com protegim el paisatge sense convertir

Repetiràs. Aprendre a conviure amb la incertesa és més fàcil si tenim les eines per fer-ho. Si tenim respostes a les nostres preguntes i, en el cas dels nens i nenes, si se senten escoltats i acompanyats. Atent!

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Notícies en xarxa.
4: I la compra-venda d'habitatges cau un 7% a Catalunya al mes de juliol, Maria Huguet.
5: Doncs sí, però malgrat el retrocés en la compra-venda d'habitatge d'un 7% en comparació amb fa un any, els més de 10.000 pisos venuts suposen la segona millor xifra més alta en un mes de juliol a Catalunya de tota la sèrie històrica. Un mercat dominat del tot per la segona mà, amb un 80% de les operacions sobre habitatges usats i només un 20% d'obra nova.
6: Xarxa de comunicació local.

que sí? Ens ho han confirmat estudis recents. Doncs, amb els consells del Consell Audiovisual de Catalunya, inscrits a la xarxa de comunicació local i, a més, socis de l'Agència Catalana de Notícies, anem a fer-nos més propers, més divertits, molt més sensacionals. No perdis la nostra senyal, tot i que sabem que no ens deixes d'escoltar ni encara que vulguis. Vinga, ànims i gràcies per ser-hi.

0: Senzilla, senzilla, independent, independent, sense ànim de lucre, sense ànim de lucre, cultural, cultural, musical, musical, diferent, diferent. Si vols sentir.
1: Recomanacions literàries. No us perdeu les propostes literàries.
2: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures?

Som tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.

0: Aquí Actua amb Seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Tanca els ulls.
3: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
4: Canticel, avui en versió de Conxita Supervia, cantant catalana molt destacada de la primera meitat del passat segle XX.

0: Sons del Món presenta l'Oreja de Van Gogh en concert dissabte 24 de juliol a la Ciutadella de Roses. No et perdis tots els seus grans èxits al seu únic concert de l'any vinent a Catalunya. Entrades a la venda a sonsdelmón.cat. Aforament limitat.
1: Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A nosaltres ens passa. I de fet les fem cada dia, ben fresques i amb la millor recepta, cuidant l'alimentació del bestiar i elaborant-les amb els millors magres. Així aconseguim aquest gust característic tan sabrós. Bonària, directe del camp. Vinga, anima't, que realment n'hi ha per fer una bona botifarra ben sovint.
2: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
3: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: música i cinema. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: EAE Business School patrocina aquest espai.
2: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
3: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
4: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
3: Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
2: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
4: Estan...
3: Ríndete, putita!
4: No!
3: ¡Venga, ríndete ya!
4: No.
5: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
6: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
2: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño. Johnson interpreta la Lauren Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lauren descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
4: Di algo. Di algo.
7: Eso no me lo esperaba.
2: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
8: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
4: Para el mundo.

0: Associació Remplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
5: El Mario ens recita un poema ple de fred. I sabeu per què? Perquè a ell li agrada el fred, la neu, els guants i la poesia. El sentim?
6: Hola, em dic Mario Cortés i aquest any estic fent quart de primària. El poema que he escollit té com a títol L'hivern i no té autora. L'he escollit perquè m'agrada molt l'hivern. M'agrada l'hivern perquè m'agradarà per la neu blanca i pel Nadal. El fred de l'hivern té una solució: els guants, la bufanda i la calefacció.
5: Gràcies per recitar aquest poema. Just l'has fet en el moment ideal, l'hivern. Abrigueu-vos bé, que fa fred.

Saps que mentre escoltes la ràdio pots investigar el càncer? Encara que mai hagis trepitjat un laboratori. Perquè col·laborant amb Cris contra el càncer impulses la investigació. Dona a criscancer.org i uneix-te a la generació que cura el càncer. La generació Cris.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Indústria de seguretat i defensa al món. En aquest món incert han aparegut amb força la seguretat i la defensa que, especialment a Europa, quedaven segon pla. El comptar Ràdio sempre amb el suport dels Estats Units. Aquest lligam sorgit del final de la Segona Guerra Mundial ha quedat trencat per l'administració Trump, fet que obliga a la Unió Europea a replantejar tot el referent a seguretat i defensa. Sabem que les capacitats militars dels estats membres de la Unió Europea són inferiors a les dels Estats Units o de la Xina. Però el que no es parla tant és sobre la indústria militar, sobre com s'organitzen els diferents estats. Els Estats Units disposen de l'anomenat complex militar industrial, que posa la defensa dins la indústria general del país, fet que no passa a Europa, on les empreses dedicades al sector ho porten amb discreció. A més, la ingent inversió dels Estats Units ha portat a que les empreses de defensa més importants del món siguin allà. Amb dades del CIPRI de 2024 en milions d'euros, observem que de les 10 empreses que més ingressen al món en defensa, 6 són dels Estats Units. La primera russa ocupa el 7è lloc i seguidament venen dues xineses. La primera d'un estat membre de la Unió Europea és la italiana Leonardo, seguida d'Airbus i la francesa Thales. L'alemanya Rheinmetall ocupa la 20a posició. La primera de l'estat espanyol és Navantia i ocupa la 88a posició. I aquí està el dilema per la Unió Europea: si es queda com està o si avança cap a l'autonomia estratègica, impulsant la indústria i també el sector de la seguretat i defensa. De fet, actualment, el 70% de les compres dels estats europeus en seguretat i defensa es fan als Estats Units. En aquest cas, s'apostarà per la inversió en seguretat i defensa amb visió dual que garanteixi l'ús civil i militar i que superi les cotilles estatals amb empreses grans i d'àmbit comunitari que generin valor dins la indústria europea, no tant per fer la guerra, sinó per tenir capacitat de defensar la seguretat i la llibertat i l'estat del benestar de la ciutadania europea. A més de tot això, també sense descuidar la diplomàcia, que d'alguna forma és la millor manera de solucionar els conflictes en el món.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
1: Repetiràs.
5: Continguts en xarxa.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar-vos del Consell de Pacients i Famílies que té la Fundació Sanitària Mollet. No sabem si d'altres centres hospitalaris, potser de Catalunya, també disposen d'aquest Consell, però per això tenim la persona que dirigeix el que és l'atenció a la ciutadania, la Fundació Sanitària Mollet, que és la Leo Pérez. Benvinguda, Leo.
2: Hola, molt bon dia. Moltes gràcies.
1: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella precisament anem a parlar d'això, d'aquest Consell de Pacients i Famílies, que jo qüestionava. Això és habitual en els centres hospitalaris, Leo?
2: Cada vegada més. Fa temps que l'experiència persona o l'experiència pacient ja està participant a tots els centres i a tots els hospitals de Catalunya. Fa gairebé ja un any i mig el departament va fer el marc d'experiència pacient i una de les línies importants a treballar va ser tot el tema de participació. La Fundació Sanitària de Mollet fa molts anys ja treballa l'atenció centrada en el pacient i en la persona. Crec que des del 2016. Llavors hem anat fent passos i ja des de fa ben bé dos anys es va constituir el Consell de Participació de Pacients i Famílies.
1: Doncs ara parlarem d'aquest Consell. Habitualment en el Fem Salut sempre ens adrecem allò a la ciutadania d'una forma pedagògica i sobretot de prevenció, parlant de salut, però és que la participació també pot generar salut perquè ajuda precisament els gestors a fer-ho el millor possible, perquè les persones, ho acaba de dir la Leo, doncs si la persona és al centre, doncs evidentment el que és important és escoltar, i m'imagino que per aquí va aquest Consell de Pacients i Famílies, d'escoltar sobretot.
2: Sí, té diferents objectius, eh? Com et deia, des de fa molt temps el pacient ha d'estar al centre, però hem fet un recorregut molt important, totes les entitats i també com a cultura. La Fundació, l'Hospital, té una cultura de que la persona està a l'ADN de l'entitat, no? No només l'hem d'escoltar, sinó que també ens ha ajudat a co-crear i a dissenyar l'hospital. Ja no només escoltem, no només posem allò que ens diu la persona, sinó que a més ens ha d'ajudar a fer palanca de fer canvis, i això és el canvi que estem instaurant ara, i que no només ens suggereixen tot allò que ells veuen, perquè nosaltres tenim és la mirada del dia a dia, no? Tu vas a la teva feina i treballes, però ells poden veure altres coses que nosaltres no mirem, no? Llavors, jo tinc una companya de fa molts anys que ens coneixem, que hem lluitat de fa molts anys perquè aquesta cultura, aquesta ADN de la participació ciutadana s'instaurés en el nostre dia a dia, i sempre diem que és un canvi de mirada. Canvi de mirada d'aquell, la persona, d'aquell pacient, de que les famílies, que era una assignatura pendent, perquè sempre incorporàvem la veu del pacient, però les famílies, que són aquelles que ajuden el pacient en el seu dia a dia i ens ajuden a nosaltres, i no estaven representades. I hem fet un pas més i també incorporem les associacions de pacients.
1: No sé si un exemple de tot això que ens està comentat la Leo, potser la més recent, és aquest espai d'oncologia, no? Doncs fa uns mesos que s'inaugurava, i que doncs això que heu tingut molt en compte, el pacient, les famílies i també les entitats que estan aquí en el territori, no?
2: Sí, quan diem que el pacient participa i participa en els processos de l'entitat, és això, no? Nosaltres abans de fer de nou a l'Institut Hematològic, vam fer un grup focal, i perquè no només en el Consell de Pacients i Famílies els pacients participen, nosaltres els hi expliquem les dades, ens hi expliquem qualsevol dubte que tinguin, però a més els hi demanem l'opinió, i no els hi demanem l'opinió al final, sinó que ha de ser al principi. Doncs anem a construir aquest nou espai, com el penseu, com creieu que faltaria, què veieu que podem aportar, o com construiríeu aquesta part, o què us agradaria tenir, i a partir d'aquí vam construir el nou institut.
1: Doncs en parlarem, Però nosaltres hem entrat perquè hi ha una manera, no, d'accedir-hi, hi ha un formulari que et demana, doncs, això, les dades, el nom, però després posa àrees d'interès.
2: Sí, perquè, com dèiem, nosaltres, en el nostre pla estratègic d'enguany, que s'ha creat nou, tenim l'àrea de participació, però també tenim l'àrea de millora de l'experiència del pacient, d'escoltar els pacients, no? Que tot va, és el mateix puzzle, no? Però hi ha pacients que per les seves casuístiques o les famílies, o que treballen o que no els hi va bé al matí perquè prenen medicació o que prefereixen estar a casa per la seva mateixa patologia, oferim diferents vies de participació. Si volen instaurar el Consell de Pacients i Famílies i volen treballar-hi conjuntament en totes les sessions, poden treballar-hi, però si només volen treballar una part d'un grup focal o només són pacients que estan arrelats a la part oncològica.
1: Leo, anem a PAMS. No, perquè és veritat, nosaltres hem vist que hi ha el Consell de Pacients i Famílies, però que també hi ha els grups focals. Anem a explicar què és cada cosa, els grups de millora.
2: Correcte.
1: Que també hi ha tallers participatius.
2: Correcte, per això et deia. I nosaltres especifiquem què volen fer i quan volen venir i quan poden venir. Llavors, si volen estar en el Consell de Pacients i Famílies, poden posar i
1: però això què significa, el Consell?
2: Sí, el Consell
1: és a dir, reuneix allò cada X.
2: Es reuneix periòdicament, entre 3 i 4 vegades a l'any, i hi ha uns compromisos i uns objectius. Els pacients que hi vulguin participar participen i a partir d'aquí parlem, expliquem projectes que té l'hospital i també ells ens expliquen dintre les àrees que han participat o per la seva malaltia o per familiars que han tingut a l'hospital, què voldrien canviar o què valoren que podríem canviar. I que ho creem i que ho dissenyem conjuntament. I a partir d'aquí surten accions de millora. Aquestes accions de millora poden ser transversals des d'una àrea o des de tot l'hospital, per exemple, treballar en llistes d'espera, l'accessibilitat tan important, no? O l'accessibilitat telefònica, o només treballar en unes àrees en concretes. I a partir d'aquí, si es decideix treballar en aquestes àrees en concretes, és quan nosaltres parlem de grups focals o tallers participatius.
1: Que és quan llavors jo he trobat allò d'urgències, hospitalització, és a dir, si tu formes
2: correcte
1: part d'un grup focal, llavors pots després escollir també en quin àmbit.
2: Correctament, no? Perquè hi ha pacients que per la seva malaltia o la seva disponibilitat només volen treballar o només han estat en urgències i tenen l'experiència que han viscut en urgències. Llavors es pot fer un grup focal només dedicat a urgències, no? Com el que ben deies tu abans, no? Vam fer l'Institut Nou i vam treballar només tota la part de l'Institut i d'Oncologia, no? O quan fa uns anys també vam canviar tota la part d'Nefrologia, no? Pues també vam fer un grup focal i es va treballar pacients de Nefrologia.
1: I habitualment, en aquestes experiències que heu tingut, quines han estat les aportacions ciutadanes?
2: Les aportacions ciutadanes són sempre molt enriquidores i hi ha aportacions des de com se senten els pacients i aportacions de que creuen que l'entitat pot millorar o aportacions només pedagògiques, no? A vegades com a pacient no entenem, no? El circuit, tota la xarxa sanitària, no? I aquí es fa molta pedagogia i s'intenta explicar, no? Per què fem les coses. Aquest matí ho comentava abans, vinc d'un consell de la Vinyota, de residència, i parlàvem, no, de logopedes, dels fisios, no, de les hores que estan els professionals sanitaris, no? Pues això és igual, és veure com els agradaria la confortabilitat dels seients, que nosaltres només els provem una vegada al dia o ens assentem un moment, ells estan moltes hores, o com els agradaria si hi hagués música de fons, si els agrada, si no, si necessiten tenir alguna taquilla per deixar les seves pertinences o simplement ara anem tot amb el mòbil si estàs moltes hores, per exemple a l'institut, no? Tota la part d'oncologia, pues, si volen tablets, si no volen tablets, si creuen útils tenir un coixí darrere. Llavors tot allò que ens diuen i que nosaltres no tenim aquesta sensibilitat perquè no estem com a pacients, ells ens ho expliquen i a partir d'aquí es fan accions de millora.
1: No sé, Leo, si recordes feies allò alguna aportació que precisament diguessis, mira, amb això no hi havíem pensat, no? Bueno, i una cosa tan senzilla com ara comentaves, no? Un coixí, no? Sí. O el poder connectar a una tablet.
2: Sí, sobretot també el que dèiem, no? És, nosaltres teníem pensat posar els sillons d'una manera i ells ens van dir, no, d'aquesta manera no, perquè et dona la llum, si els podeu posar d'aquesta altra manera, no? O tot el tema de coixins, doncs mira, creiem que aquests coixins no ens van bé, ens van millor aquests, no? O hem pensat de posar aquests bancs en aquesta orientació, doncs no, millor cap a l'altra, no? O la música, no? Posem un fil musical, doncs no, perquè hi ha pacients que no volen estar sentint música tot el dia, si, o quina música posaràs, no? Llavors, no, preferim no tenir música i nosaltres ja doncs us donem uns auriculars i connectem. Llavors, aquestes visions o televisions, no? A vegades, mira, havíem pensat, no, preferim no tenir televisions i perquè ja tenim les nostres tablets o ens portem les tablets de casa.
1: Avui estem parlant amb la directora d'Atenció a la Ciutadania de la Fundació Sanitària Mollet, és Leo Pérez, i amb ella estem comentant precisament d'aquest Consell de Pacients i Famílies que assisteix a la Fundació, al igual que altres centres hospitalaris de Catalunya. No sé, Leo, si abans d'engegar-ho, si feu trobades també amb altres hospitals, si comenteu allò, doncs, maneres de funcionar també per implementar aquestes millores, no? D'experiències que puguin enriquir, no?
2: Sí, sí, fa molts anys que treballem amb l'experiència persona, l'experiència pacient, també l'atenció centrada en la persona, i tenim reunions amb diferents comissions de l'hospital o del Servei Català de Salut que parlem d'aquests temes, fins i tot és el que et deia. S'ha creat el marc d'experiència pacient que engloba 8 dimensions per poder treballar, i fins i tot últimament amb el departament i amb les regions del Servei Català de Salut estem treballant també temes transversals. Nosaltres treballem amb l'Hospital Clínic, amb tota la part de la C-17, i treballem conjuntament la resta d'hospitals per veure què podem millorar en relació a l'experiència amb aquesta xarxa i també amb com ens comuniquem entre els diferents hospitals.
1: Hem aclarit que el tema de la C-17, si alguna persona diu, però la C-17 no és una carretera, doncs sí, precisament el que fem no és que tots els centres hospitalaris que doncs uneix la C-17 treballen de forma conjunta de la mà de l'Hospital Clínic, no?
2: Correcte.
1: Per aquesta millora que ens està comentant Leo Pérez. Jo he vist que també es pot participar fent proves de nous serveis, és a dir, feu allò un tasteig, no? Que els pacients o les familiars digueu, escolta, anem a implementar aquest servei o aquesta, sí, aquesta cadira nova, no? A veure, la proveu i ens dieu el què?
2: Sobretot circuits, a vegades canviem circuits o fluxes de pacients o ara que tothom en parla, no? De la realitat, de realitats virtuals o intel·ligència artificials, no? Pues a vegades quan creem un pilot ens agrada fer el tasteig, com tu ben dius, i incorporar els pacients i veure si l'eina que nosaltres estem intentant posar de nou a l'hospital la creuen que és adient. Sobretot s'està fent molt amb apps, ara tothom anem amb una app al telèfon i a vegades no preguntem prou si la que app que hem creat el pacient la creu adient o falta alguna cosa que ells valoren. Llavors a vegades parlem amb ells, ens assentem, els hi presentem i a partir d'aquí diuen està molt bé o ens mancaria, no he pensat en això, no? Pues ho incorporem.
1: I Leo, és veritat que tots anem amb el mòbil i les apps, però hi ha molta part de la població que encara no accedeix o perquè no té mitjans, no? O no té l'habilitat, coneixements, el que sigui, però també això, doncs, de vegades allò no és viable, no? No té aquest accés a aquestes eines.
2: No hi ha inconvenient, ho tenim molt en compte i donem les mateixes eines i metodologies que estem servint ara. Sí que és veritat que totes les apps ens incorporen immediatesa i la gent jove ens ho demana. Llavors, si, no, per què fer un tràmit presencialment si ho pots fer mitjançant al telèfon, però totes aquelles persones que considerin que no els hi agrada o que estan més còmodes fent-lo tradicionalment per telèfon o presencialment, nosaltres encantats.
1: S'adreça a molta ciutadania el que és el Servei d'Atenció Ciutadana?
2: Sí, tenim la sort que ens venen a veure i cada vegada menys. Sí que és veritat que aquest últim any hem notat doncs, quasi bé un 50% que les persones, els nostres pacients, utilitzen més tot el tema del correu electrònic i o l'APP, però sí que venen pacients i els atenem i ens agrada que vinguin perquè és el que et deia, ens donen la seva visió, la seva mirada. A vegades si escrius un correu electrònic a vegades és molt més fred i llavors si ens venen a veure, ens expliquen, podem conversar, ens assentem amb ells, parlem i ens donen la seva visió, que és molt important.
1: Els correus electrònics, no sé, però els whatsapps de vegades allò generen conflicte.
2: Sí, de moment nosaltres encara les entitats, el departament i el Servei de Salut encara no tenim obert aquest canal, però sí, generen conflictes.
1: És a dir, que allò, la comunicació verbal, allò presencial, la veritat és que és enriquidora. De fet, nosaltres agraïm moltíssim que avui tots tinguem a la Leo aquí presencialment amb nosaltres, compartint aquesta estona de ràdio, i que doncs esperem que sigui també enriquidora l'aportació que s'està fent des d'aquests micròfons per al que és tota la ciutadania. M'imagino que en aquestes trobades vosaltres també animeu a la ciutadania a formar part d'aquestes, no?, d'aquests serveis de participació.
2: Sí, sí, ens agradaria també animar-vos des d'aquest canal perquè ens manca gent jove.
1: Anem a explicar, quanta gent teniu ara més o menys aproximadament en el Consell?
2: Nosaltres ja teníem un Consell, però ens agrada renovar perquè és molt difícil a vegades que tothom pugui tenir hores per venir a estar allà amb nosaltres 2 o 3 hores o fer grups focals. Intentem dinamitzar una miqueta i fer grups de matí, grups de tarda i fins i tot grups online, perquè entenem que gent jove potser no poden venir per diferents situacions, però tenen 1 hora o 2 hores i ens connectem via qualsevol aplicació i parlem amb els pacients i persones. I llavors, en aquests moments tenim entre 10 i 15 pacients i famílies i associacions que col·laboren amb nosaltres. Però ens agrada tenir una visió més àmplia, una mirada diferent, sobretot de la gent jove, que a vegades costa més i ens agradaria veure què en pensen.
1: I quin és el compromís? Ho dic perquè igual hi ha una persona que diu, doncs mira, ara no em faria res de participar, però no sé si el compromís és in eternum o tenim allò, doncs, mira, al cap d'un temps, això que comentaves, no? Ens agrada renovar...
2: Ens agrada renovar cada 2 anys i així que s'incorporin més pacients, tot i que a vegades hi ha pacients que es diuen podem continuar, faltaria més. I llavors, i com comentàvem, el compromís són de 3 reunions o 4 reunions a l'any. I a partir d'aquí, depenent de les accions de millora que vulguem treballar, es creen o tallers o grups focals. Llavors, compromís amb nosaltres que vinguin o que parlin amb nosaltres ja és molt. I a partir d'aquí, si volen participar només 1 vegada, 2 vegades, 3 vegades o només amb un grup focal petit d'una acció de millora, nosaltres no tenim problemes. I fins i tot, a vegades, si no poden participar en un període de temps, doncs ens diuen, mira, jo durant un temps no hi podré, però d'aquí l'any que ve puc participar, però tampoc hi ha problema.
1: Requisits, imagino que s'ha de ser major d'edat.
2: Correcte, major de 18 anys i que tingui aquest compromís de participar i d'accions de millora i que es comprometen a fer un grup focal de 2-3 sessions o una sessió, depenent de l'acció de millora, que hi puguin participar.
1: I d'algun àrea d'interès teniu més mancança que d'altres? Allò que comentàvem, no? De l'àrea de nefrologia, salut mental... No sé si teniu mancança, allò de dir, doncs mira, tenim allò, aquestes entitats i persones que participen, però just de l'àmbit de consultes externes no en tenim.
2: Tenim mancança, com t'he dit, tenim 10 o 12 pacients, llavors ells aporten la visió que creuen convenient o que estan avançats, però sobretot la part d'urgències per nosaltres és un procés, és un àrea que participen molts pacients, llavors ens agradaria tenir les visions de la gent jove, sobretot com et deia, o gent de mitjana edat que aporti també, i també de consultes externes. Vull dir que per nosaltres és enriquidor de l'àrea que ells creguin que és oportú.
1: I el feedback, és a dir, allò que comentàvem, no? No sé si les persones que fins ara estan participant o han participat amb vosaltres, després, quin és el retorn que us fan? És a dir, grau de satisfacció? Imagino que també que pregunteu, no?
2: El grau de satisfacció amb els grups focals que hem fet i amb el Consell és molt alt, perquè que pugui venir la persona i participar, per ells ja els encanta dir la seva, no? I sobretot estem molt compromesos des de l'entitat no només a escoltar, sinó a fer un pas més i dir què fem amb les seves aportacions, perquè últimament totes les entitats, ja siguin de la part sanitària com de qualsevol altra entitat, t'arriba un correu amb l'enquesta de satisfacció, vas a comprar qualsevol puesto i t'arriba, no? Llavors, però després amb la teva participació, amb aquells moments que has perdut en omplir l'enquesta, què fem les entitats, no? I aquest és el pes que volem avançar, de dir, doncs, amb tot allò que hem parlat, amb tots els compromisos que vam arribar, l'entitat ha fet aquestes accions de millora o ha fet aquests grups i d'aquests grups hem aconseguit aquestes accions. Això és el que ens manca una mica a totes les entitats del món sanitari, no? Veiem què fem i què pot aportar la persona i què podem aportar nosaltres com a entitat o com a departament, perquè a vegades nosaltres ens agradaria pues, fer moltes més coses, però a vegades hi ha accions que estan molt arrelades al departament o al Servei Català de Salut i llavors no depèn nosaltres o no, de part social.
1: I això s'explica, nosaltres... Leo? És a dir, sí. Si, per exemple, no, hi ha una demanda que coincideix, sí. No, bastant coincident, i l'entitat veu que no pot fer-hi front perquè doncs, no està al seu abast. Sí. S'explica?
2: S'explica. Ho intentem explicar i també tenim el Consell de Participació Ciutadana, que aquí també ho expliquem amb associacions o, per exemple, abans deia Salut Mental, no? Col·laborem amb l'associació suficientment, no? Que ens reunim amb ells i els hi expliquem. Nosaltres prenem nota, però això no depèn de l'entitat i ho escalem. I llavors, a vegades fem més pedagogia que fer alguna acció en concret i llavors la persona ho rep i ho entén molt bé i també, no només això, sinó que fan d'ambaixadors, que nosaltres li diem d'ambaixador, no? Perquè ho explica a altres pacients, ho explica a la família i llavors això és una xarxa que anem teixint tots junts.
1: Avui hem parlat amb Leo Pérez, directora d'Atenció a la Ciutadania. Anem a recordar que aquelles persones que tinguin aplicacions, que entrin a la pàgina web, ho tindran molt fàcil, no? O a través de les xarxes, perquè esteu fent difusió, per formar part d'aquest Consell. Per aquelles persones que no facin ús d'aquestes eines... Poden trucar, sí. Poden adreçar-se presencialment...
2: Es poden trucar a Atenció Ciutadana o a la centraleta de l'hospital o es poden adreçar personalment. També per la nostra aplicació, que és Connecta FCM, també allà poden fer un correu i també ens arriba a nosaltres. Vull dir que no hi ha problema. El canal que utilitzin, nosaltres els hi prenem les dades i després els hi fem un truc o els hi fem un correu. Els hi demanem disponibilitat, quin horari s'ajustaria millor i a partir d'aquí és començar.
1: I teniu un topall, allò de dir, bé, estem fent aquesta crida perquè volem allò que la ciutadania participi, però no sé si teniu allò de un màxim.
2: De moment no hem tingut màxims perquè és el que et deia, no sempre tots els pacients poden venir a totes les sessions, no tots els pacients poden participar en tots els grups que tenim i no tots els pacients poden participar a les tardes o als matins. Llavors la nostra idea és que participi el màxim de persones possible i fer diferents grups. I si arribéssim al topall ja els hi explicaríem i si no per l'any que ve o intentaríem fer altres sessions diferents o fer sessions dobles. El que sí que volem és que si qualsevol persona que ve a la nostra entitat i vol dir alguna cosa, que no es quedi amb les ganes, que vingui i ho parlem.
1: A veure si de la unitat d'atenció a la ciutadania heu d'obrir llista d'espera.
2: Us ho explicarem, vindrem i també us expliquem.
1: Molt bé, Leo, deixem ara aquí, gràcies per haver-nos acompanyat, tot un plaer i fins una propera, que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.

0: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la, El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
1: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
2: Oh, és meva.
3: No, no, és meva.
2: Meva, meva, és meva.
3: No, no, no, no, és meva.
4: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
5: La calaixera més musical.
2: Uau, deixa!

0: Bona nit. Continguts en xarxa.
1: Ara un xic de cultura.
0: Sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.

0: Notícies en xarxa.
1: Un combustible disparat de preu no dona treva i fa que l'IPC repunti 6 dècimes d'una sola tacada al setembre fins deixar la inflació en el 4,9%, nivell que preocupa els analistes com el director de Conjuntura Econòmica de Funcas, Raimon Torres.
2: Però la tendència no és bona, bàsicament perquè tot s'ha encarecido, el petroli, el gas, i finalment de manera indirecta també la factura de la luz.
1: Carburants i en menor mesura els paquets turístics han pressionat a l'alça els preus. També repunta la inflació subjacent, sense elements més volàtils com els aliments frescos o l'energia, puja dues dècimes fins al 3,1, la més alta des de març de 2024. Amb aquesta pujada, la inflació encadena 3 mesos consecutius d'ascensos i se situa en el nivell més alt des de febrer de 2023, quan en plena crisi energètica per la guerra d'Ucraïna va escalar fins al 6%.
3: Encara que no t'ho sembli, les papallones són superheroïnes que vetllen perquè la vida a la Terra sigui possible. Sorprenent, oi? Gràcies al seu poder polinizador que crea vida i la seva feina incansable, coneixem els nivells de contaminació del planeta i la qualitat de la nostra biodiversitat. Però la seva situació és alarmant. Les papallones estan desapareixent degut al creixement de les nostres ciutats, l'ús de pesticides, la contaminació i l'escalfament global. Ara estan en perill i necessiten la nostra ajuda. Et convidem a passar a l'acció. Suma't a la campanya. Salvem les papallones.

0: The Macanoo.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
2: Amb la nostra biòloga i amb la nostra experta en plantes medicinals, Alicia Nova Entrega, aquesta setmana, que és el que ens has portat i ens tens preparats avui per descobrir.
3: Doncs a veure, avui he portat una planta, aquesta sí que és una herba, bueno, una herba grossa, diguéssim, no sé com qualificar-ho, però poder poc coneguda, que és la herba d'Urenetes, o també anomenada herba de les berrugues. En seu nom científic és Calidonium majus. Calidonium en grec és oreneta. I per què es diu així? Doncs hi ha una llegenda que diu que les orenetes, quan arriben i quan tenen els pollets, doncs els pollets neixen amb els ulls tancats. I les orenetes han d'anar a buscar aquesta planta per agafar-li el làtex de la planta, és a dir, quan la trenca surt una llet de color taronja, a més, doncs li han d'agafar aquest làtex i li han de portar en els pollets, li han de posar en els ulls i així obren els ulls.
2: Imagina't quina història i quina aventura.
3: Sí, però això no és gens cert, eh? Això és algú
2: una llegenda
3: inventadíssim. Simplement es diu així herba d'orenetes perquè floreix quan arriben les orenetes i ja s'acaba la floració quan marxen, eh? És a dir, tenim tota la primavera, tot l'estiu aquesta herba està florint i fa unes flors de color groc de 4 pètals que a més aquesta planta és família de les roselles, de les papaveràcees, i per tant també té alcaloides. Per tant, al tanto, perquè hi ha llibres que expliquen remeis amb aquesta planta d'ús intern, és a dir, per prendre aquesta planta, i no s'ha de fer mai si no és sota supervisió metge, perquè té alcaloides, que són aquells alcaloides els que li donen les propietats internes, eh? Té una acció antiespasmòdica de la panxa i antiinflamatòria, i regula la sortida de la bilis cap a l'intestí. Això és molt interessant, però no és una cosa que necessitem fer, no és un remei casolà, és a dir, s'hauria de fer sota la supervisió d'un metge, com hem dit, eh? Però sí que hi ha una utilitat molt bona que podem fer servir amb aquesta planta, que és la segona part o el segon nom tradicional, eh? Herba de les berrugues.
2: Molt bé.
3: Quan talles aquesta planta, qualsevol trosset d'aquesta planta, surt un làtex, hem dit, que és de color taronja, que és molt càustic, és irritant, diguéssim, eh? Pot arribar a irritar la pell, tot i que no, que la majoria de la gent la tolerem bé, però sí que amb constància i dedicació, és a dir, posar-te dos o tres cops al dia aquest làtex a sobre d'una berruga, doncs la pots eliminar, i per això es diu herba de les berrugues.
2: És interessant saber-ho, eh?
3: Sí.
2: Que ens pot ajudar, doncs, amb aquest tema. És fàcil de reconèixer i de trobar?
3: Bé, aquesta planta viu al costat dels rius, eh? Necessita ambients doncs, humits. Viu des de la cota zero fins als 1.500 metres, és a dir, que sí que és fàcil de trobar-la en ambients humits. Quan està florida és molt vistosa, és una planta que et pots dir, oh, quina és aquesta planta? Perquè té molta floració d'aquestes floretes de quatre pètals grogues que es veuen, és bonic. I, clar, per identificar-la, si no sabem, ni tan sols sabem com és una celidònia, doncs tallar-li una mica, una branca, una fulleta, i surt aquest làtex taronja, i llavors és l'única, que té aquesta substància.
2: És curiós que sigui d'aquest color, eh?
3: Sí.
2: Sent la flor aquesta més groguenca.
3: Sí, i no és la flor, és la fulla, eh? O la tija o així. I, clar, amb això de que les orenetes la posaven als ulls dels polls, dels pollets i tot això, doncs s'ha extrapolat aquesta funció a que la celidònia, aquest làtex de la celidònia podia tenir alguna propietat pels ulls. Per tant, jo he vist gent gran que tradicionalment se pintaven els ulls amb el làtex aquest per protegir els ulls de les catarates o de conjuntivitis, i no funciona gaire bé. Amb això sí que no funciona. Te pots pintar els ulls de taronja, això sí, perquè el làtex té pigments i per tant te queda la pell taronja, però no, no serveix per aquestes coses. Ja hem dit que podia ser fins i tot irritant.
2: Clar, és que hauríem d'anar molt en compte, i sobretot pel tema dels ulls, no?
3: Sí. Sí.
2: No ens arrisquem. Sí.
3: Pensa que alguns estan fent estudis dels extractes de l'arrel d'aquesta planta, perquè els alcaloides que porta poden ser efectius contra la càndida. Però clar, això no vol dir que agafem la planta i ens fem rentats vaginals, perquè clar, encara podríem fer més mal, eh? Això s'han de fer més estudis, i ja arribarà el moment en què podem gaudir d'aquestes propietats.
2: Molt bé, no sé si podríem destacar alguna altra cosa que sigui interessant.
3: Bueno, és una planta molt humil, ja t'he dit que no passa desapercebuda la primavera, però sí la resta de l'any, de fet desapareix. I bueno, mira, relacionat amb aquesta planta, no sé si... És que sempre me'n recordo d'una altra llegenda sobre orenetes i plantes, que deien que les orenetes tenien aquesta taca, la taca aquesta de les orenetes rústica, de la inundo rústica, que té una taca vermella en el pit. Deien que va anar a intentar treure els claus de Jesús quan estava clavat a la creu. Doncs són coses que són divertides, no? Però que no tenen absolutament cap fundament científic.
2: Molt bé, doncs ens quedem avui amb aquestes dues llegendes. Ens pots recordar el seu nom, Alicia?
3: És la Calidonium majus, de la família de les papaveràcees, de la família de la rosella i del cascall.
2: Moltíssimes gràcies, Alicia Herrera, per aquesta nova entrega. Fins la setmana que ve.
3: Fins aviat.
1: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals. Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: ciberestafes, o estafes per internet, i també les que comencen amb una trucada o un missatge de text, solen estar darrere d'organitzacions criminals més o menys nombroses. Aquests grups actuen amb una lògica molt clara. Adapten les campanyes segons l'època de l'any, el tipus d'estafa, l'excusa que fan servir i el col·lectiu a qui volen arribar.
1: Per això, tal com ens explica aquest caporal de la Unitat d'Investigació del Vendrell dels Mossos d'Esquadra, les estafes online a la gent gran tenen repunts. De modalitats n'hi ha moltes, el phishing, el phishing, trucades falses, on es fan passar pel banc o per serveis de teleassistència per demanar dades bancàries o fer un pagament urgent.
2: En el cas d'algun usuari que m'ha explicat que li havien robat diners amb aquelles trucades o missatges dels fills...
1: Eva González, responsable de la Casa del Mar, espai per a la gent gran a Tarragona.
2: Truca el del banc al mateix temps, a hores també, amb el factor sorpresa.
3: Cuénteme, porque usted antes me ha parecido que había recibido una de esas llamadas sospechosas de un banco. ¿Y por qué no cayó?
4: Porque me di cuenta que soy muy torpe y necesito ayuda, con lo cual recurrí a hacer una llamada. Mi sobrino trabaja en el banco donde yo tengo mi cuenta, la única cuenta que tengo, y le dije, enganito, me ha salido, ni caso, tía, ni caso, no sé qué, no sé cuánto, ya hablaremos. Entonces otro día, tomando café, me explicó un poco el tema.
5: I jo passat per la caixa de pensions, m'han trobat, però dona la casualitat de que a la caixa de pensions no tinc res. Vull dir-te, llavors, fora, penjar, ja està.
0: En el cas de la suplantació bancària, hi ha un element clau. Els missatges fraudulents poden arribar a la mateixa bústia que els missatges reals del banc de la víctima. I això els dona una aparença de credibilitat molt alta. Si, a més, just després arriba una trucada d'algú que es fa passar per treballador del banc i que disposa d'algunes dades personals, les sospites inicials acostumen a baixar i a reduir-se. Per exemple, hi ha casos en què comencen amb un missatge i una trucada de falsos treballadors del banc, però que després van encara més enllà. Es presenten personalment al domicili de la víctima per recollir-li la targeta bancària i, amb l'excusa de donar-la de baixa per evitar càrrecs fraudulents i prometre una targeta nova, després són ells mateixos qui retenen diners dels caixers o compren targetes i vals regal.
1: Les del banc i la dels falsos whatsapps de fills amb problemes són les més denunciades.
3: En quins aspectes veus tu que potser van més perduts?
6: Potser en el tema de la confiança, no?
1: Laura Soler, periodista que imparteix cursos a gent gran.
6: I sobretot amb les persones que no tenen aquesta xarxa de referència, que no poden recórrer a un fill, que no poden recórrer a una altra persona que els doni confiança. Saber que tenen algú quan a qui recórrer.
3: Les presses els fan sospitar o no?
6: D'entrada no, perquè normalment quan t'arriben informacions falses, et volen estafar, et volen enganyar, sempre són empreses, i quan hi caus és perquè t'agafa en un moment que tu ja estàs atabarat, potser per una altra cosa. Llavors, a més, t'arriba aquest missatge i dius, ai, i a més coincideix que potser el teu fill està fora i pots pensar que té un problema, t'atabales.
0: En el cas del missatge de WhatsApp d'un suposat fill o filla, continua funcionant. Normalment expliquen que se'ls ha espatllat el telèfon, que han canviat de línia, que només poden escriure i que necessiten una transferència urgent. Això té èxit sobretot per dos motius. El primer és el volum immens de missatges que envien, que multiplica el nombre de possibles víctimes. El segon és l'urgència. Pressionen la víctima perquè faci un ingrés o una transferència.
1: I la llista continua, fins i tot falses cartes, enviaments per correu ordinari suplantant, per exemple, la Seguretat Social, on s'exigeix enviar fotos del DNI i extractes bancaris per no perdre suposades prestacions.
7: A mi em va passar de correus, que em van enviar un perquè anés a buscar i a pagar no sé què, que venien a casa, que me'l portaven i que pagué, que era de correus, i que sí, que ja ho veuria, que no sé què, me'n van dir. I el que vaig fer va ser anar-me'n a correus amb el DNI i preguntar si m'havien... I em van dir no, i que no em fes cas i això.
1: O, per exemple, l'ús de famosos.
8: Moltes coses no les sé ni les entenc, que sóc una persona gran.
9: M'ho sembla que tots som els reis i moltes vegades que t'enreden amb coses així. I el millor és si no estàs prou segur, el que diu ella. Senta't, pensa i ho pregunteu a la família o el que sigui.
7: Saps què passa? Que tinc els fills que més o menys ja ens diuen no donguis el número del banc.
1: Eva, parlàvem que és important per ells tenir una xarxa de referència a familiars, fills, amics. Quan no hi és, què et trobes?
2: Doncs que per por a la família, segons com, no les expliquen. i igual ho expliquen, ho comenten davant d'algun veí o aquí al nostre centre també.
1: Busquen suport i l'han de trobar sobretot aquells que es mantenen més analògics. Diuen els Mossos que la informació per a prevenir ha de passar també pels mitjans de comunicació més convencionals, que són els que mira i escolta la gent gran.

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

Com us hem dit moltes vegades, Ràdio Vila-sacra és una emissora d'un petit poble de l'Empordà. I ni tenim grans estrelles de la comunicació ni pressupostos de cine. Tampoc podem prometre res, ni garantir més enllà que oferir sensacions i deixar la falsa modèstia i bruixes i fantasmes per les cases encantades. Com bé saps, tens mil opcions al dial radiofònic per canviar. O sigui, que si continues amb nosaltres és perquè vols sentir. Sense

0: permeti'm la documentació.
1: Hola, Laia.
0: Ostres, Mireia.
1: Ja ets mossa d'esquadra?
0: Sí, ja fa més de 2 anys. I tu?
1: Jo continuo preparant-me online.
0: Et vaig dir que anessis a Òrbita Gironina. Tenen 25 anys d'experiència i et preparen per totes les proves.
2: Informa-te'n al 972-207-216 o a orbitagironina.cat. Si vols ser mosso o mossa d'esquadra, amb Òrbita Gironina, tu pots.
3: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
4: Escolteu una cosa, veniu a comprar. Apunteu a la capital de la ceràmica. Apunteu a la Bisbal d'Empordà. Apunteu, veniu a passar el dia, que us ho passareu de conya. Apunteu
5: l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà.
6: Tanca els ulls.

0: nit.
1: Hi ha gent rica. Rica en esmorzars llargs. En diners que s'ajunten amb el sopar. Rica en abraçades i en bons moments. Rica, riquíssima en pau mental, en tranquil·litat.
2: Ràdio Vila-Sacra.
1: Sigues rica en vida.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.

9 de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa. El pla

La Lluna, el nostre satèl·lit natural, sempre ha despertat la fascinació de la humanitat. Els seus misteris i bellesa han inspirat històries, mites i llegendes durant segles. No obstant això, hi ha una dada curiosa sobre la Lluna que potser no coneguis. Fa olor de pólvora. Aquesta peculiar aroma va ser detectada pels astronautes de l'Apolo 17 al 1972, quan van tornar a la Terra. En treure's els seus vestits espacials, van descobrir una olor similar a la pólvora cremada o a cendres de foguera. L'olor provenia de la pols lunar, que es va adherir als seus vestits durant les caminades espacials. Les investigacions posteriors van determinar que l'olor és deguda a la presència de compostos químics com el nitrat de ferro i el ferrocianur de sodi. Aquests compostos es formen quan el sol lunar, ric en ferro i altres minerals, és bombardejat per partícules carregades del sol i de l'espai. L'olor de pólvora de la Lluna és només un dels molts aspectes fascinants d'aquest satèl·lit. És un recordatori que, tot i estar tan a prop nostre, la Lluna continua sent un lloc misteriós i ple de sorpreses.

0: Bona nit.
1: Gaudeix. Respira. Respecta. Als parcs naturals, respectar és contemplar la natura en silenci. És endur-te les deixalles a casa, és aparcar les zones habilitades, és portar el gos lligat. Als parcs naturals cal seguir les normes per no malmetre l'entorn, per no destorbar els animals i per no molestar les persones que hi viuen o els altres visitants. Parcs naturals sí, però amb civisme.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai, ai.
4: I ara?
5: Hola, Joan.
6: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
6: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Defineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vila-sacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
2: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vila-sacra seleccionem el millor del millor.
2: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Només us volia donar les gràcies per la companyia que em feu a la nit. Molt agraïda. Em va molt bé. Bona nit.
5: Enviado el 19 de septiembre a las 20 horas 50 minutos.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
2: Truca!
6: Repetiràs.
7: Per què Ràdio Vila-sacra és el que és?
8: Un, dos, tres, raona un cop més.
9: Música seleccionada, el detall, per sensació auditiva i lineal a la seva hora corresponent, al seu dia i sense barreges de xiringuito.
10: Mira, mos encanta i mos agrada la seva naturalitat.
9: Notícies seleccionades dels serveis de notícies més importants i compartides de forma continuada en el seu precís moment.
10: A mi, per exemple, el que transmet els sentiments que expressa.
9: Recull d'entrevistes d'arxiu i d'actualitat per saber què, quan i com.
10: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt.
9: Promocions detallades del que més ens interessa saber. Arxiu de les notícies que han estat notícia dels últims anys i que cal recordar per saber més i millor com està el pati. A més, tot ben amanit amb tocs d'humor, receptes, curiositats i experiments. I el millor de tot, només a Ràdio Vila-sacra.
10: Sí, sí, jo crec que és... transmet alguna que no han transmet les altres, aquesta connexió, saps?
11: I és que, exclusivament a Ràdio Vila-sacra, fem el que fem, com ho fem.
12: Com et quedes?

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: I parlant d'emocions,

De perdre la veu a Shambhala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.